0: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
1: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
2: Skoda.
3: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mapfre. Vamos donde vas, Mapfre.
4: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
5: En Oriente Próximo, la noche ha sido relativamente calmada después de que Irán e Israel dieran por concluidos los ataques cruzados que se lanzaron ayer. La tregua se mantiene a pesar de la desconfianza mutua y de que ambos gobiernos advierten de más represalias si vuelven a ser atacados por el otro. La Casa Blanca, que instó a Netanyahu a no contraatacar después del lanzamiento de misiles iraníes, ha dejado claro que su intención es llegar a un acuerdo con Teherán.
6: El vicepresidente de Trump, J.D. Vance, ha dicho esta noche en una entrevista que Israel puede estar de acuerdo o no, pero que el acuerdo con el régimen iraní es lo mejor para Estados Unidos y que seguirán negociando. Aunque Netanyahu insistió anoche en que Israel tiene derecho a defenderse y en que atacará el Líbano.
5: Y otra prueba de cómo la tecnología y el retroceso del diálogo favorecen más guerras y demás formas. En este caso se trata de un viejo conflicto, pero ahora con una novedad. Marruecos ha asesinado con drones a una de las figuras más relevantes del Frente Polisario. También mataron a otros dos miembros del Frente y lo han hecho justo cuando se encontraba allí el enviado de la ONU intentando reactivar las conversaciones. Informa desde la zona del Magreb, Mar Ferrá, buenos días.
7: Buenos días. Sí, el ataque ha acabado con la vida de Habib Abdelaziz, hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz y uno de los nombres que sonaba como posible futuro líder, también con la vida de otros dos miembros del Polisario, según ha confirmado la organización. Añaden en un comunicado que murieron en combate mientras llevaban a cabo una acción contra el muro marroquí. De momento no conocemos más detalles. Rabat, como es habitual, no se pronuncia sobre estas acciones. Varios medios apuntan que Marruecos ha atacado con drones, si no sería la primera vez que esto sucede. En los últimos años, los aviones no tripulados cada vez están más presentes. Más allá de lo que sucede sobre el terreno, donde escasea la información, en el plano diplomático tampoco tenemos muchos más detalles. Estados Unidos lleva meses intentando impulsar las negociaciones con el plan marroquí de autonomía como eje central. De momento no hay avances y el principal logro de Washington ha sido sentar a todas las partes en una misma mesa.
5: Entre tanto, hace ya tiempo que Europa habla de su propio rearme y de la necesidad de no depender de ayudas externas, ahora que Estados Unidos se mueve entre ser rival y enemigo, y en este contexto era importante el proyecto entre Alemania y Francia para crear un nuevo caza de combate, un europeo proyecto que de momento ha fracasado. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
8: El plan era que la francesa Dassault y Airbus en Alemania liderarán el desarrollo de este caza de sexta generación junto con la empresa española Indra. Estaba previsto que reemplazara al Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana y a su homólogo francés el Rafale para 2040, pero las fuertes desavenencias entre las dos principales firmas han llevado al canciller alemán Merz y al presidente francés Macron a darle carpetazo. El fallido Eurocaza formaba parte del proyecto FCAS, el programa armamentístico europeo más ambicioso, valorado en 100.000 millones de euros. Conscientes de la relevancia del proyecto FCAS en el contexto actual, Alemania y Francia no quieren cerrarlo del todo. Pretenden seguir con otras partes, como el desarrollo de un sistema de drones y la denominada nube de combate, que conecta aeronaves, sistemas de armas, plataformas, sensores y otros componentes en un todo integrado. Airbus, no obstante, no cierra la puerta a fabricar un caza de sexta generación, solo o con otros socios.
5: Y en 10 minutos el abierto.
9: Hoy con Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Ángel Villarino.
5: 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
10: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
11: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, és 9 de juny. El calendari de la vaga del professorat públic valencià arriba ja al seu 22è dia lectiu. En una jornada marcada també per una taula redona sobre el futur de la mobilització esta vesprada. I com si el context ja fora prou intens, el temps acompanya el canvi d'escenari, amb un descens de les temperatures. Millor que ens ho conte, Gil Francesc, bon dia.
2: Hola, Tomàs, molt bon dia. Este dimarts es presenta més nuvolós a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i és que l'entrada de vents marítims seran determinants per al creixement de la nuvolositat durant la jornada, i no descartem pluja feble. A més, les temperatures descendiran de forma acusada a valors que es queden per davall dels 30 graus. No descartem que es pugui produir alguna precipitació durant la matinada. Dimecres serà una altra jornada calcada de dimarts, amb cels entre intervals i nuvolosos, vents marítims com a predominants, encara que les temperatures tornen a descendir. Les màximes rondant els 25 graus en un ambient bascós.
11: En aquest moment, la temperatura a Ontinyent és de 20 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 21. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 19 a Carrícola i 21 a l'Olleria.
12: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
13: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
12: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
13: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
14: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
15: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
11: Després de l'assemblea oberta al Col·legi La Solana d'Ontinyent i la manifestació unitària a Castelló de Rugat ahir, les coses estan així. La Conselleria d'Educació i els sindicats docents han finalitzat ahir una nova reunió de més de 12 hores sense acord definitiu, tot i avançar en una reducció de burocràcia, infraestructures i ràtios. La Conselleria enviarà avui una proposta actualitzada i ha convocat una nova reunió dijous a les 9 del matí perquè els sindicats la sotmeten a consulta interna. El principal punt de desacord continua sent el salarial, amb posicions encara distants entre la Conselleria i les organitzacions sindicals després de 21 dies de vaga. A nivell comarcal, la cita serà avui a Ontinyent, on el Centre Cultural Caixa Ontinyent acollirà a les 7 de la vesprada l'escena del documental La veu dels vaguistes del 88 i una taula redona posterior amb entrada gratuïta i aportacions a la Caixa de Resistència. I un sopar es va donar diversos titulars. El Dadí hem celebrat el passat divendres en una cita solidària que enguany va reunir 320 comensals i que, segons l'entitat, ha sigut una de les participacions més elevades de la història. Durant aquesta trobada, el president Dadí, Vicent Sánchez, va anunciar la voluntat d'impulsar la conversió de l'antic hospital d'Ontinyent en un centre específic per a malalts mentals, un CEM, amb l'objectiu d'evitar que l'edifici quede sense ús després del trasllat de l'activitat sanitària. L'entitat iniciarà contactes amb la Conselleria i Ajuntament per a plantejar el projecte que considera una alternativa més econòmica i viable que una nova construcció. Escoltem el president de Diem.
16: Este poble té una cosa que s'ha quedat buida esta setmana, que és l'hospital, que en teoria van a dir que van a dedicar-lo per als crònics. I nosaltres tenim un projecte per aquest hospital. I veure si entre la consellera i l'alcalde anem a parlar en sanitat i fem un... algo. La veritat és que n'hi ha que fer-ho, o sigui... Si no hi ha un projecte damunt la taula, això estarà 10 anys parat i no faran res.
11: A més, a dir, treballa en la posada en marxa de les 7 vivendes de la Casa del Delme com a habitatges supervisats per a persones amb problemes de salut mental, a l'espera de finançament per a la seva educació. Per la seva part, la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, presenta aquest sopar, ha confirmat que el projecte de les vivendes està en marxa.
17: De la setmana que ve fem una reunió per tal de ficar en marxa quan abans i ses vivendes que segurament puguen anar per a ser unes vivendes supervisades.
11: I parlant d'habitatge, l'Ajuntament d'Ontinyent ha tret a licitació les obres per a la construcció de 12 habitatges públics al barri de la Vila, amb un pressupost de més de 3 milions i mig d'euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins a l'1 de juliol. L'actuació s'emmarca dins del conveni de regeneració urbana subscrit amb la Generalitat Valenciana i suposa un nou avanç en la revitalització del centre històric de la ciutat. Els nous habitatges, que inicialment es destinaran a lloguer per a joves, s'alçaran entre els carrers Trinitat, Callarís i Roses. El projecte inclou també places d'aparcament, espais complementaris i la recuperació de l'entorn de la muralla sud. Són les 8 i 25 minuts. En un minut parlem de detencions a Ontinyent.
10: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida.
18: Tomàs Marín.
19: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
20: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
11: La Policia Nacional, en col·laboració amb la policia local d'Ontinyent, ha detingut a dos homes quan presumptament intentaven assaltar un habitatge. L'actuació es va iniciar després de l'avís de diversos veïns que van alertar de la presència de dos individus sospitosos en un bloc de pisos. Els agents van localitzar un dels sospitosos al carrer i l'altre amagat dins de l'edifici. En la investigació van intervenir eines especialitzades per a obrir panys amb tècniques, així com objectes utilitzats per a marcar portes i comprovar si hi havia persones dins dels habitatges. La investigació va permetre descobrir que els arrestats, integrants d'un grup itinerant d'origen georgià, utilitzaven diverses identitats falses i tenien requisitoris judicials vigents per fets similars. Després de passar a disposició judicial, tots dos han ingressat al Centre d'Internament d'Estrangers de València a l'espera de la seva repatriació. També contar-los, ara, pel que fa a la informació de servei, que la policia local d'Albaida ha informat de la modificació de la circulació al carrer de la Baixada de la Font de la Vila. Des d'ahir, esta via deixa de ser de doble sentit i passa a ser de sentit únic en direcció a l'estació. En clau comarcal, la Diputació de València ha aprovat el Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats 2026, dotat amb 500.000 euros per a finançar despeses corrents de les entitats supramunicipals. A la Vall d'Albaida, la Mancomunitat rebrà prop de 34.000 euros, una de les assignacions més elevades de la província. També es beneficiaran del programa altres entitats de la comarca, com la Mancomunitat de Serveis Socials, AMAPS, i la Mancomunitat Porto de la Vall. També us

0: Toroi. Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: En la Cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: No sé per què... Bueno, bon dia, com esteu? Què tal? Doncs sí, benvingudes, benvinguts. Això és l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, a Ràdio Ontinyent Cadena SER. Què estava dient jo i estava pensant? No sé per què tinc que mirar el calendari per a adonar-me que és dimarts encara. No sé per què, és que no sé per què tinc la sensació de que estem més avançats en la setmana. No sé si és un desig, és el meu cervell, o és que ja estic major. Dimarts 9 de juny de 2026, això és l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, en Ràdio Ontinyent en Cadena SER, i el que arriba ara és Lluís Francesc amb la previsió de l'horatge. Hola, Lluís.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La influència de l'anticicló deixarà una situació d'estabilitat i predomini de cels poc nuvolosos o buidats a la major part de la península. Sin embargo, per als nostres interessos, este imatge es presenta més nuvolós a Cia Ontinyent i a la Vall del Baida, i és que l'entrada de vents marítims, per moments moderats, seran determinants al creixement de la nuvolositat durant la jornada. Hem de dir que les temperatures estan en descens, la màxima es quedarà lleugerament per davall dels 30 graus. La pròxima matinada no descartem pluja feble. Dimecres serà una altra jornada calcada a la de dimarts, amb cels entre intervals i nuvolosos, vents marítims com a predominants i temperatures de nou en descens, les màximes al voltant dels 25 graus. Un ambient més bé boscós.
3: Mira, correcte. Gràcies, Lluís Francesc. Carmen Humeda, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Miguel.
3: Hem parlat tu i jo, clar, i és que hi ha una paraula en València que és la de basca, que és un ambient boscós, fa basca, que m'agrada molt.
5: Totalment.
3: I Carmen i jo este matí, que hem anat a un lloc que després contarem, estàvem comentat pel carrer. Està nublat, però... Fa basca, exactament.
5: És el que tema. Passa, així que... Bueno, anem a repassar les temperatures perquè estem entre 21 i 25 graus.
3: Correcte.
5: Han baixat un poquetet les temperatures.
3: No està mal, bueno, però fa basca.
5: Sí, fa basca. No està mal, però fa basca, exactament. No sé què és pitjor, si que estiga el sol fora o...
3: Correcte.
5: O que faig esta basca. Més bé, és que ets a la zona de Bocaire, entitat Geneta d'Albaida, és allà on tenen els 20-21 graus, i la màxima d'avui és 25 graus, estan a Ontinyent.
3: Doncs mira, eixa és la màxima, eixa són les temperatures que tenim a hores d'ara, 12 i 22 minuts, en este dimarts 9 de juny de 2026. Picaeta!
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Bé. Sí, tenim raó, Carmen i jo, que fa basca o no? Que ho
1: sí.
0: Al carrer, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Teniu aquesta
1: sí,
0: sensació,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
3: Es pot dir que sí.
0: Va,
3: sí.
0: Perfecte. Jo dic, a veure si ara tenim una altra sensació que no està
3: pot ser, mal. Pot ser, pot ser. Però el mateix sí que és de veres que s'agraeix aquestes temperatures, sí, eh? Jo ho agraeix moltíssim.
0: Cert, cert.
3: Que I per la nit també. Per a poder descansar.
1: Sí.
0: És el que parlàvem ahir, no? Que la passada setmana sí que van tindre algunes nits, que ja eren nits tropicals, que passaven dels 20 graus o estaven front dels 20 graus, però esta setmana, de moment, no tindrem eixes nits tropicals. Eixa és la informació que ens arriba i això és el que estem vivint, també els deberes, eh? 7, 7, 10, 7, 15... Molt bé, molt bé. Dit això, anem a contar i a explicar a la gent què és el que hem preparat als diferents programes de ràdio on tinguem cadena SER, començant per el que està ara mateix en antena. Hoy por hoy, Carmen.
4: Moltes cosetes tenim preparades, sí. I la primera de tot és relacionada amb el que dies abans, on hem anat este matí.
0: Correcte.
4: Perquè hem estat recorrent la vila. La veritat és que jo he passat per carrers que no havia passat mai.
0: Sí, jo carrer, també, jo també.
4: M'ha sorprès, el carrer Callarís.
0: Callarís, és que clar, és...
4: M'ha encantat, m'ha encantat.
0: La gent que estic escoltant i siga d'on tinguem i conega la vila... Evidentment ja tindrà en el cap com se dice carrer, però clar, és com una costera que és com un pas.
4: Les
0: no
4: escales,
0: és ni carrer,
4: sí.
0: Són escales, és un pas. Però bo, dona la muralla sud, està molt bé.
4: Exactament. Doncs pues hem anat allí per parlar amb Òscar Borrell, regidor de Patrimoni de Territori de l'Ajuntament d'Ontinyent, per parlar d'habitatges públics.
0: Correcte.
4: Allí, al barri de la Vila, perquè ja s'ha licitat les obres per a construir 12 habitatges públics allí, al barri de la Vila, una actuació que ha finançat la Generalitat Valenciana i que al final el que busca és recuperar una zona degradada situada entre els carrers Trinitat, Callarís i Roses, ahí en l'encreuament, i són habitatges que seran destinats inicialment a lloguer per a joves.
0: Correcte.
4: Així que...
0: En principi.
4: Sí, exactament. Hem estat allí mateix per conèixer com és el terreny, per conèixer com ha sigut tota la història i tots els detalls d'esta licitació, i Òscar ens ha contat.
0: I una de les coses que jo crec que estàs d'acord amb mi, Carmen, que quan anem a fer aquestes coses a un barri com este, a la vila, en este cas, clar, t'ensenyes de coses que no sabies. Per exemple, jo he conegut avui que totes les cases que estan, que la muralla passa per dins de les cases, aquestes cases tenen que anar fora.
4: Sí, exactament.
0: Perquè, i aniran fora i tot això serà com un...
4: Zona verda.
0: Zona verda.
4: Sí, exactament. Ens contava Òscar que abans...
0: I quedarà fantàstic.
4: Sí, que abans sí que estava permès que es construïren cases pegades a la muralla. De fet, la majoria de cases estan pegades a la muralla, però com és un bé d'interès cultural, doncs... s'han de derrocar i es quedarà ahí zona verda, en jardins, en parcs, en la veritat que... Jo ho he visualitzat i ho he vist molt bonic, la veritat.
0: A més, estàvem baixant pel Llavor, per ahir darrere, en la plaça Major, i ens ha dit Òscar una de les cases, que a més és de l'Ajuntament, que va construir en el seu moment l'Ajuntament, i una de les cases que anirà fora, i clar, te quedes mirant i dic, ostres, i ahí quedarà com un passadís, saps? Com un passeig verd, molt bonico, i jo l'he visualitzat totalment.
4: Sí,
0: totalment.
4: A més, Òscar ens contava també que molta gent de les pròpies cases del carrer Callarís li deien que menuda diferència, no calen derrocar aquestes cases,
0: clar,
4: tenen una vista
0: una
4: increïble.
0: Una vista increïble, clar que sí.
4: Bueno, reportatge molt interessant.
0: Es nota que ens s'ha enamorat
4: totalment.
0: La vila un poc,
4: I això que el cel avui no està, el dia no està molt bonic,
0: no
4: però
0: molt
4: sí, la veritat que...
0: Podries dir, Esteban?
1: Sí. Estem en 2026 i eixe conveni per a eixes vivendes va firmar en 2009.
0: Sí, sí. Després va arribar la crisi...
4: Sí, a més, un
0: no sé
4: conveni
0: què,
4: que s'ha hagut de canviar, ho conta Òscar en el reportatge, perquè, clar... Tot ha pujat, ja ho sabem.
0: Efectivament.
4: I el conveni s'ha hagut de...
0: Sí, senyor.
4: Incrementar la inversió.
0: Després escoltarem què és el que té que dir Òscar Borrell. Què més coses tenim?
4: Més cosetes. Anem a tractar de nou el tema de la vaga educativa, perquè la negociació continua oberta després de 21 dies de mobilitzacions. Parlarem un poc de quina és la situació de la vaga educativa. I en este context, Ontinyent acollirà esta vesprada una activitat que està vinculada a aquestes mobilitzacions, i és que el Centre Cultural Caixa Ontinyent serà escenari de l'estrena del documental La veu dels vaguistes del 88. És una producció que el que fa és recuperar la memòria de les grans vagues educatives de la història més recent, i que servirà un poquet per poder reflexionar, no? Sobre les reivindicacions que hi ha actualment al sector educatiu. Tenim previst parlar amb un responsable del documental, encara no sabem
0: estem esperant,
4: qui ens podrà atendre, però...
0: Pareix ser que serà l'autora del muntatge del documental.
4: Genial.
0: Val? Estem esperant ara per els últims minuts, però estaran amb nosaltres algú del documental i, evidentment, de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Què més?
4: Més cosetes, és dimarts, així que toca una nova edició de Ser Comarca.
0: Correcte.
4: Repassarem l'actualitat dels 34 municipis de la nostra comarca i també tindrem molta música.
0: Sí.
4: Conversarem amb Roberto Turlo, ell és el director del pròxim concert de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent, que el dissabte, este dissabte 13 de juny, presentarà al Teatre Chegaray l'espectacle Essència de Buenos Aires.
0: Exacte, té una pinta fantàstica. I com acabem el programa?
4: I més cosetes, dic, relacionades amb la música, parlarem d'un conte per a descobrir al gran mestre Ferrero, així que tindrem amb nosaltres a Manolo Requena, que és autor del conte,
0: sí,
4: i Alberto Quiñones, que és l'il·lustrador, per parlar del conte, que porta per nom el mestre que feia música amb el cor, dedicat a la gran figura de José María Ferrero Pastor, per als més joves, per als més menuts, i és una publicació que s'emmarca dins dels actes del centenari del mestre Ferrero.
0: Exacte. I d'aquesta manera acabarem el programa. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies,
0: hora 14, Tomàs, què tenim per avui?
3: Bueno, avui és un dia, estem encara un poquet expectants, diria, però aquesta expectació va passant d'una alegria a una tristesa, a una mobilització, a una convocatòria. A hores d'ara crec que tots i totes estem un poquet perduts en la situació actual i crec que també convé molt contar-vos un poquet com estan les coses. Bueno, les novetats arribaran este dijous, el mes segur, amb una nova visita, amb una nova negociació, mesa de negociació entre conselleria i sindicats. Us comentarem com està l'última hora de la vaga educativa. A nivell comarcal mantindrà ahir assemblea al Col·legi La Solana d'Ontinyent per a preparar tota l'agenda de mobilitzacions d'esta setmana, i també es va realitzar una manifestació al municipi de Castelló de Rugat, una manifestació també que hi va tindre una molt bona participació. Us comentarem un poquet quina és l'última hora a nivell autonòmic i també comarcal d'esta vaga indefinida de la xarxa de professorat públic valencià. En un dia on, com no, anem a estar pendents d'aixòs temes del nostre Oiporo i on tinguem la Vall d'Albaida, però també anirem de la vila al Poble Nou, perquè van arribar més ajudes pel que fa a la rehabilitació i humanització d'aquest barri de la capital de la Vall d'Albaida. Us comentarem més cosetes també en el nostre hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida. Viatjarem a diversos municipis de la comarca per conèixer com està l'actualitat. Començarem a fer un poquet d'agenda, fer-vos un poquet de goleta de tot el que ve, entre altres qüestions que a les 12:17 anirem descobrint, també de totes les que vinguin fins a aquesta hora que comença el nostre programa, la redacció de Ràdio Ontinyent, que no solen ser poques.

0: també a banda de Sayo Gandia, un voluntari com dèiem que li diuen Sergio.
1: Fantàstic, estarem molt pendents de la ventana d'esta vesprada i de tot el que hem preparat al llarg del dia d'avui als diferents programes. A veure, el tema del Mundial que comença el dia 11, perquè la gent ho tinga clar. Ja sabem que el dia 11, que és dijous, no tindrem ventana. No, això no. Ja podem avançar-ho. I tindrem un carrusel d'estos brutals per a la presentació del
2: si no
1: Mundial.
2: Si no recordem mal, des de les 7 de la vesprada val. Ja comença la programació del carrusel deportiu a les zones de, sí. De la SER.
1: Sí, sí.
2: Te vam a posar mala cara.
0: No, no, és que no ho sé. No, sí, no.
2: Jo crec que és a les 7. Jo crec que és a les 7. És que ho he mirat este matí. Ho he mirat este matí perquè dic, ostres, m'estanya, si el partit és a les 9, per què el pobre d'Esteban Arroyo no té la seva ventana? No se pot assomar a la ventana. Bueno, per l'acte inaugural, clar. L'acte
1: inaugural, clar.
2: Que guai.
1: L'inauguració del Mundial, que ja està així, i que no sabem encara si afectarà alguns dels programes que tenim, però en principi no.
2: El que més difícil ho va tenir va ser la ventana, eh?
1: Sí, exacte.
2: Però la ventana, sí, sí. Perquè van a ser horaris per a la gent que tinga vacances i ja està, o sigui que... Des de 9 del 6 de la vesprada, 9 de la nit, 2 de la matinada i 4 de la matinada.
1: Este matí has vist la selecció espanyola, no? Bueno, l'has escoltat.
2: He vist un poquet mentre desdejunava i he escoltat un poquet mentre venia a treballar. Bueno, molt bé, la veritat.
1: Gràcies, Tomàs. Gràcies, Esteban. Adéu. Gràcies.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: En la cadena SER, hoy por hoy on tinyem baida al baida. Miguel Coy.
5: 12:34. Entre carrers estrets, murs antics i solars que durant anys han esperat una nova oportunitat, la vila d'Ontinyent continua buscant la manera de tornar a omplir-se de vida. Ara, l'Ajuntament ha tret a concurs la construcció de 12 habitatges públics en una de les zones més degradades del barri històric, amb la idea de portar nous veïns, i especialment gent jove, al centre de la ciutat. Este matí hem anat a aquest lloc, concretament, i este és el resultat del que hem parlat.
6: I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major.
5: A veure, és que estem parlant... Òscar Borrell, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: És que estava jo pensant, estem parlant de 12 vivendes, que, bueno, la gent pot pensar que és una cosa recent, un projecte recent, però jo vull que contes la història perquè no és recent. Quant de temps porteu per a poder aconseguir eixir, que isca a concurs este projecte?
7: Pues este projecte porta molts anys perquè té darrere una història molt llarga, no? Va començar quan l'IPSA va decidir fer així les vivendes, 12 vivendes per al barri de la vila, però després, quan va vindre la crisi econòmica, el que va fer la Generalitat va ser anul·lar aquest conveni. Aleshores, l'Ajuntament d'Ontinyent el que va fer va ser recurrir aquesta resolució de la Generalitat Valenciana, i el juzgat després, als anys, li va donar la raó a l'Ajuntament d'Ontinyent. Aleshores, aquest conveni es va tindre que tornar a refer, perquè ja podem dir que podem veure ja la llum amb molt més dotació, perquè tot ha pujat i aquell conveni que estava situat en 3 milions d'euros, i ara el que anem a fer és un conveni, bueno, que està en conveni en vigor, són 4,7 milions d'euros, perquè no sols entra les vivendes, sinó que després, per exemple, es tornarà, es traurà la llum la muralla sud, que el que farà serà, per un costat tindrem la muralla nord, que recentment es va restaurar amb 2,5 milions d'euros del Ministeri de Cultura, i el que anem a fer ara és les vivendes, i posteriorment traurà la llum la muralla sud. Aleshores es quedarà tot el recinte emmurallat i recuperarem una part molt important de la història d'on.

0: També estaria bé que contàreu o que contàrem a la gent què és el que heu tingut que fer més enllà de demanar a la Generalitat tornar a fer el conveni i tot això, perquè així hi havia cases o no? Com estava la situació?
1: Sí, així hi havia cases en el carrer Callarís, el carrer Trinitat, hi havia cases que estaven ja en un mal estat i el que s'ha fet és en una part demolicions i l'altra pues ja tindre solars per a poder construir. Com diuen que també portem molts anys perquè estem dins de les muralles, el que és el voltant de la muralla seria considerat una zona Vic, perquè Vic en Ontinyent tenim el que és el barri de la Vila, però especialment el Palau de la Vila, l'Església de Santa Maria i les pròpies muralles. I aleshores, a l'estar construint al voltant de les muralles, estem en entorn d'un Vic. Un Vic, per a persones que no estan familiaritzats en el terme, és un bé d'interès cultural, no? És la màxima dotació de preservació d'un bé de patrimonial.
0: Sí, quan entres a fer una cosa d'aquestes característiques, quan entres en un barri històric, es multiplica molt més el temps i tot el que hi ha que fer, no?
1: Sí, el que estem dient, per exemple, el Poble Nou, que estem al voltant de l'Església de Sant Miguel, no? S'ha descobert quatre arcs que pot ser una ermita dels anys del segle XII-XIII. Aleshores, així, per exemple, que està al voltant de la muralla, segur que al fer les excavacions pues, que trobem algun reste d'alguna fortificació d'aixos anys.
0: Anem caminant perquè vull pujar per el carrer Callarís per a veure també la muralla, que la gent que pugui veure el vídeo veja que és el que queda ara de la muralla sud, i després també explicar, perquè m'has dit que una d'aquestes cases anirà fora perquè sí, dins de la casa hi ha muralla.
1: Sí, la muralla, com veiem, està tot el darrere del carrer Callarís, sí, i aleshores acabaria allí, que allí estaria l'entrada de la Trinitat. Allí hi hauria un portal que per així s'accediria a la part baixa de la vila. La part d'alta, si coneixem, en la plaça Sant Roc, allí també tindríem la porta d'accés a la part d'alt de la muralla. I aleshores pues, faríem l'entrada per un costat i l'entrada per l'altre. Que per això allí es traurà la muralla, tota la muralla fins al Llavaor, tota la muralla sud, més una zona ajardinada, més les cases. Jo crec que a la part baixa de la vila quedarà molt autèntica i molt digna de veure.
0: També està pensat, en principi he llegit i heu comentat i heu dit, que per a la gent jove serà de lloguer, les 12 vivendes que es faran així, i el que intenteu aixina és no només revitalitzar el que és la vila, sinó que a més la gent jove puga viure al casc antic, al centre del seu poble.
1: Sí, que és molt important. Ara, per exemple, la residència d'estudiants, que també tenim així a la vila, un poquet més amunt, que està sempre, tots els anys, la tenim plena de 8 o 9 estudiants, i després tota la rehabilitació que s'està produint. Ara, per exemple, baixava pel carrer Església, i tot el carrer Església s'han reformat en l'últim any al redor de tres cases senyorials que són dignes de veure, no? S'han tret la vista al riu, la part de lo que és la part de, podem dir, del pont de Santa Maria, i aleshores ha resultat pues, que la vila en aquests moments pues, hi ha molta gent que vol viure dins del centre, perquè com a tranquil·litat ara estem veient, no? Són les 10 del matí i hi ha una tranquil·litat absoluta, no tenim pas de cotxes, així per exemple els xiquets i xiquetes poden estar jugant, no? La plaça Sant Roc, per exemple, sempre hi ha dos o tres xiquets jugant en el baló, i això no es veu a una altra part del poble.
0: Seria tornar a jugar al carrer. Això que cada vegada fem menys, bueno, els xiquets, els nostres xiquets fan menys perquè la vida ens atropella, com diu aquell, i les ciutats no estan pensades tampoc per això, no?
1: Així, per exemple, les vivendes, el que anem a fer serà pàrquing soterrani, i en el que serien aquests espais se quedarà un espai per a que puguen jugar tots els xiquets i xiquetes que puguen estar vivint, per exemple, en aquestes vivendes.
0: Ara, aixita concurs, si no m'equivoque, Òscar, a partir d'ara, què és el que han d'esperar? Perquè clar, la gent escolta això, oh, ja està el projecte després de molts anys ja, però cuidao, anem a veure què passa.
1: Sí, ara tenim lo que és la licitació de les obres, ara les empreses que opten, que ja ens han mostrat des de l'Associació de Constructors de la Vall d'Albaida, es han mostrat a predisposició perquè també es fa molta il·lusió. I aleshores els contratistes ara prepararan l'oferta, faran la mesa de licitació i l'oferta guanyadora, pues, ja en uns mesos, quan es formalitza tot el contracte, podrem dir que començaran les obres.
0: Perquè parlar de preu de lloguer quan arribi estarà acabat és impossible de com està el mercat, no imagine.
1: Sí, perquè hi ha que gestionar la Generalitat Valenciana, perquè recordem que el conveni és la Generalitat Valenciana, i aleshores, quan tinguem totes les vivendes i preparades les bases per a que la gent jove pugui optar a aquestes vivendes, ja es veurà que de segur estarà per baix del mercat, perquè, per exemple, la residència d'estudiants són 80 euros, que 80 euros euros. Avui llegia la notícia en València, per exemple, Banxa Capital, i l'habitació està en 500 euros, i aleshores, pues, imagina't el canvi, no? Tinguem, encara podem dir que manté aquesta idiosincràsia de ser un poble.
0: Serà només per a joves, això? Serà només per a joves?
1: Ara que cal decidir a veure joves fins a quina edat és.
0: És per a un amigo, que diu aquell.
1: A veure la joventut fins on arriba.
0: Molt bé, molt bé, m'agrada això. Estem ara passejant, caminant per el carrer Cavalleris. Això és la muralla. Clar, és que a mi m'agrada molt, estic tocant història, no? Jo no sé si la gent té clar tot això, tot el que hi ha encara en el seu poble.
1: Sí, aquesta és la part de la muralla sud i es veu clarament, no? Si passem pel carrer Roses, que és el que està darrere, si mirem ahí, pues, podrà veure tota la paret, com és la part de la muralla que es va traure perquè les vivendes estaven pegades a dosades a la prova muralla. La muralla formava part, podem dir, de la seva casa per la part trasera.

0: anem un poquet més, més avant i ja anem acabant, tots, que no et moleste més. Perquè, clar, també hem vist que heu fet, existeix com una renderització o una imatge del com seran o quin és el projecte de com seran les cases. Però, clar, quan arribes així i mires ara mateix ja hi ha dos arbres, està ple de vegetació, és difícil d'imaginar. Tu t'ho imagines ja? Tu tens en el cap o què? Com acabarà això?
1: Sí, t'ho imagines perquè això, com s'ha treballat moltíssim des de l'oficina tècnica i des d'uns estudis, veges tu, que és un estudi prou important, la Comunitat Valenciana, aleshores ja ho tenim interioritzat, no? I els patis que hi haurà interiors, hi haurà patis interiors, com hem dit, hi haurà pàrquing soterrani, i el que farà també seran locals comercials, que es podrà fer si algú decidís...
0: No?
1: Sí, si algú decidís posar algun tipus de comerç, o per a la pròpia associació de la vila, del veïnat, que pugui tindre també la seva seu, així a l'epicentre del barri de la vila. Hi haurà entrada pel carrer Trinitat, entrada pel carrer Callarís, i aleshores pues, forma un triangle molt bonic, no? I xiràs el que diem, no? I xiràs ahir a la finestra i veuràs la muralla, tot el jardinament, i per exemple, ahir dalt que veiem que les obres van eixir, però ahir tenim una zona abovedada que estem esperant a patrimoni per a poder també, quan es restaure, pues, recuperar també aquesta zona abovedada que tenim ahir dalt.
0: Ahir dalt hi ha una zona abovedada. Jo estic mirant, clar, és inevitable, quan arribes a la vila, en este cas, perquè just enfront d'on estem parlant, hi ha ara un edifici que està derruït. Això és més habitual del que creiem?
1: Pues ara el que s'està treballant moltíssim és la rehabilitació. Vale. Clar que hi ha moltes zones en les quals la propietat pues, no ha pogut, o per altres circumstàncies d'herències i per altres circumstàncies vàries pues, que s'han llançat a perdre. Ahir, per exemple, nosaltres el que anem a invertir ara són més de 80.000 euros en una execució subsidiària per adreçar tots els murs, consolidar tota l'estructura per a que també no faci mal, és com la carrera Santa Rosa, no? Sí. Que no faci mal als colindants i pugui, per exemple, drenar tota l'aigua que pugui caure allà dins. I aleshores, com diem, no? Incentivar, van a continuar hi haguent ajudes a la rehabilitació, s'està treballant en unes noves bases per a promotors, per a que es continuï treballant a la rehabilitació, perquè nosaltres és molt important, no? I més prova de la importància és que si ho creguem, nosaltres, com bé m'heu vist, baixava de ma casa, que està ací dalt de la vila, i aleshores pensem que és molt important perquè és un creem i estem ací vivint.
0: És que sempre passa el mateix, o a mi em passa el mateix, ara venia en Carmen passejant també, hem vingut passejant des de la ràdio, hem pujat per les carrers, i jo sempre diem el mateix, ostres, és una pena que no estiga més revitalitzada, no?, esta zona, perquè és el nucli, és el cor de la ciutat, no? Jo no sé si en algun moment, Òscar, tu tens el somni de veure de nou el casc antic, este centre històric, esta vila... novament, no com la vas conèixer tu, sinó més revitalitzada.
1: Sí, estàvem comentant, jo sempre, des de que visc així, ho comentava, no? Jo estudiava al Col·legi Santa Maria, que està a prop d'ací, veníem a lo que és l'Església Santa Maria a fer activitats, i per exemple no hi havia, estava el paviment que vegem, aquest és el paviment que hi havia en el moment, que no hi ha canalitzacions, sinó que les canalitzacions totes van a Libre Vedrío, i el que van fer des de que està Jorge Rodríguez d'alcalde va ser tota la urbanització, noves canalitzacions, eliminació de fibra cement, i tot això ha contribuït que es pugui rehabilitar, i a poc a poc pues, en ajudes de rehabilitació i fent activitats com aquesta de posar en marxa les vivendes aquestes, però el que fa és que es rehabilitza, perquè ja dic jo, i ho aconsello a tot el món, que viure en la vila o en el poble nou és sobretot pel que diem, per qualitat de vida, no? Jo així, quan arribe a casa ja no sents sorolls de cotxes, de tràfic de gent, sinó que estàs en la teva casa, la teva tranquil·litat.
0: De fet, anem a callar i anem a escoltar el soroll que es pot escoltar ares d'ara, este matí, a este barri de la vila, ací, al costat d'on d'ací no sabem quan, però no molt de temps, menys que fa un temps, tindrem 12 vivendes públiques noves per a lloguer, per a gent jove i per a revitalitzar, com estava dient el regidor, este casc antic i esta vila que mereix i paga molt la pena. Òscar Borrell, moltíssimes gràcies, enhorabona pel treball, encara queda molt, però enhorabona pel treball.
1: Moltes gràcies, i nosaltres el que fem és això, seguir treballant per la vila, per el poble nou, i jo crec que es quedarà un projecte espectacular quan recuperem la muralla sud, quan estiguin les vivendes finalitzades. Jo crec que donarà un altre caire a aquesta part baixa de la vila.
0: Pugem a la bòveda i així anem.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
2: Cariño, ¿duermes?
3: ¿Con este calor?
2: ¿Y si abrimos la ventana?
3: Ya está abierta.
2: ¿Y si ponemos el ventilador?
3: Ya está puesto.
2: ¿Y si cambiamos el colchón?
4: Eso podría funcionar.
5: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.
6: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
7: 10 minuts i arribem a la una del migdia. Tornem a parlar de la vaga educativa, de la vaga indefinida. Després de més de 20 dies de mobilitzacions, reunions maratonianes, assemblees obertes, sindicats i conselleria continuen sense acord definitiu, especialment pel que fa a la qüestió salarial. Mireu, enmig d'esta situació, la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià ha fet pública una nota on qüestiona els càlculs econòmics de la conselleria i reclama més rigor i transparència en la negociació. Des de la coordinadora consideren que existís marge pressupostari suficient per avançar tant en recuperació salarial com en reducció de ràtios i millora de plantilles docents. I tot això arriba mentre Ontinyent acull esta vesprada l'estrena del documental La veu dels vaguistes del 88. Un treball que connecta inevitablement amb el moment actual, perquè moltes de les discussions que avui estan damunt la taula, ràtios, condicions laborals, recursos o reconeixement docent, ja apareixien fa quasi 40 anys. I anem a parlar de tot això amb Xus Soriano, que és del grup de treball del documental. Xus, què tal? Molt bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia, molt bé.
7: Benvinguda. A veure, com naix la idea de recuperar ara la memòria de la vaga del 88, Xus?
8: Bé, la idea va ser que una vegada vam començar la vaga indefinida, moltes persones, diguem, ens venia al cap el fet de quan alguns o algunes diuen com l'afrontarem, o pues, sí, al final fer una mirada enrere, no? I veure com docents en el passat pues, van aconseguir pues arribar al punt en el que van arribar, no? Com van sortejar totes les dificultats per a aconseguir un poc el que estaven demandant.
7: Hi ha alguna cosa que vos va sorprendre especialment quan vau començar a escoltar testimonis d'aquella vaga o recordar coses d'aquella vaga?
8: La veritat és que moltes coses que vam anar escoltant una volta veiem o escoltàvem els vaguistes del 88 era que moltes coses d'això que ja les sabíem, no? O que ja les intuïm. I era que, per exemple, el tema dels diners al final, en perspectiva, va oblidant-se, és a dir, quants diners vaig perdre o vaig invertir o em van llevar, no? Sí. I queda més el sentiment de dignitat d'haver aconseguit lluitar per una millor societat, per una millor escola, que al final és una de les bases de la democràcia, no? Uh-huh. Tindre una educació que permeta a totes les persones formar-se per a poder, tindre el seu lloc a la societat, no?
7: Clar.
8: I això va ser clau, jo crec, a aquest punt.
7: Ara vivim, clar, un món que va tot molt ràpid, els conflictes quasi en temps reals els vivim, amb, no sé si sobre informació constant, però clar, en 1988 tot era molt diferent i molt més lent, no? Creus que això canviava també la manera de viure la vaga, de fer la vaga?
8: Totalment, totalment. Ara, per exemple, nosaltres hem iniciat un moviment assembleari, sí, que ha sorgit molt potent, no? Que ha sorgit, diguem, de cada claustre, de cada centre. Mm. Se fa una assemblea que a la seva vegada després se trasllada a una assemblea comarcal i després a una assemblea a nivell autonòmic, val? Entonces, tota esta xarxa tan ràpida que s'ha pogut construir ha sigut gràcies a les xarxes socials o a WhatsApp o a Telegram, o, és a dir, a tot aquest tipus de coses que abans no tenien. Aleshores pensé que per organitzar-se abans era molt més complicat que ara, la veritat. Perquè ara, d'un dia a un altre, s'han convocat vagues i han sigut multitudinàries. Perdona, vagues, manifestacions, i han sigut multitudinàries.
7: Clar.
8: Inclús en gent que, potser, per exemple, estem a, com el cas d'Ontinyent i la comarca, que estem a uns 80-90 quilòmetres de València, s'han convocat manifestacions com la del dissabte fa dues setmanes. Es va convocar, pense que divendres al matí, i el dissabte eren 120.000 persones.
7: Clar.
8: Això no podia ser.
7: Seria impensable en aquella època, fa 40 anys.
8: Clar, seria impensable.
7: Però no només ha canviat la manera de mobilitzar-se, que ha canviat moltíssim, però no sé si hi ha moments en què pareix que algunes reivindicacions que feu ara o que feien abans en aquell moment continuen plenament vigents, quasi 40 anys després.
8: Sí, jo crec que sí. Al final, la millora de la qualitat educativa passa per coses que són transversals en qualsevol moment històric, és a dir, poder atendre a l'alumnat, tindre unes ràtios acords a les metodologies que es treballen en aquest moment i, en definitiva, infraestructures, qualsevol cosa que estem demandant ara se pot extrapolar al futur o seria extensible també al passat.
7: Estem escoltant que aquella vaga va ser històrica, el 88. Clar, quan es parle d'esta vaga, Xus, tu què creus que es dirà? D'ací 40 anys.
8: Jo penso que també hem fet història, perquè este dijous farà un mes, justament un mes,
7: sí.
8: I penso que un col·lectiu com els docents, que estava un poc estructurat i poc organitzat, hem aconseguit en un temps rècord organitzar-se i aconseguir fer d'esta vaga en manifestacions històriques i en o l'acampada, per exemple, que està ara mateix activa en València. Vull dir, hem fet algunes coses que penso que són clarament que passaran a la història, o això vull pensar jo, clar.
7: Anem a recordar-la a la gent. Serà esta vesprada, el documental La veu dels vaguistes del 88. A quina hora exactament i on exactament, Xus?
8: Val. Exactament, serà a les 7 de la vesprada i serà al carrer Major d'Ací d'Ontinyent, al Centre Cultural de Caixa Ontinyent. I seria un plaer trobar-nos ahir en famílies, associacions, diferents docents, és a dir, totes les persones que vulguin vindre estaran convidades. Després hi haurà una taula redona on podrem escoltar a gent que ha participat a este documental.
7: Sí.
8: I també obrirem torn de paraules a qualsevol persona que tinga algun tipus de pues, d'inquietud.
7: Et faig ja l'última, i no et moleste més. Què vos agradaria? Que pensara algun jove que no havia sentit parlar mai d'aquella vaga i que veurà esta vesprada el documental?
8: Pues m'agradaria que pensara en la capacitat que tenim les persones quan ens organitzem per a poder assolir els drets que són necessaris per a una societat per una societat més justa. És molt important. Més enllà de que està sigui vinculat als docents, que se fa extensible a qualsevol tipus de reclam. És a dir, me dona igual que sigui en educació, que sigui en sanitat o que sigui en un col·lectiu que se dediqui, jo què sé, com en cas de la comarca, al tèxtil. No? És a dir, la força que tenim quan ens unim per a demandar el que és just. Això penso que és fonamental. I fent al·lusió als salaris, que has començat abans,
7: sí,
8: la part salarial, hi ha molta gent que s'ha clavat un poc també en el professorat i penso que és molt important tindre perspectiva. És a dir, portem 20 anys en un sou congelat i pensem que és just el fet de que la vida ha muntat en aquests 20 anys moltíssim. De fet, des del 2020 fins ara, la inflació està sent molt bèstia, parlant clar.
7: Sí, sí.
8: Aleshores, és a dir, tindre professionals ben pagats és algo completament just, pense jo.
7: Mm-hmm. Just,
8: i és que no estem, no estem demanant ninguna, ningun increment, sinó recuperar el que s'ha perdut durant 20 anys congelat. Això és molt important, no perdeu de perspectiva. I a banda que, les, que moltes de les coses que reclamen són coses que no tenen que veure en el salari. El salari és només un punt.
7: Totalment, totalment.
8: També és important no oblidar-ho.
7: No, no, i portem comptant-lo molts dies i moltes setmanes així a la ràdio. Gràcies a l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, d'on forma part just del grup de treball, en este cas del documental. Xus Soriano, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé lo d'esta vesprada i, com sempre diem, molta força i molta sort. Que vagi molt bé.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Adéu, adéu, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
7: I arribem a l'una del migdia. I això ara, la informació nacional, internacional i després, segona hora de l'Hoy por Hoy, un Tinyent Vall d'Albaida.

0: Comencem per Bocairent. L'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de València, ha posat en marxa una campanya per a fomentar l'empadronament al municipi amb l'objectiu d'atraure nous veïns i veïnes i fer créixer la població.
1: Des d'aquesta iniciativa s'ha habilitat una enquesta anònima per poder recollir opinions i propostes sobre què significa viure a Bocairent i com millorar l'experiència al municipi. El termini per a participar en l'enquesta està obert des del 8 de juny fins al 12 de juny. Escoltem les paraules de l'alcalde, Xavier Molina.
2: Fixar la població actual de Bocairent i fer-la créixer és una prioritat, no? Jo crec que al final necessitem que el municipi consolide la seva població i creixca el nombre d'habitants, i en conseqüència el que volem d'alguna manera és explicar-los a qualsevol persona que suposa viure a Bocairent.
0: Anem a parlar ara de visites institucionals, perquè el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, i la consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Maria Encano, han visitat les instal·lacions del grup Ubesol a Atzeneta d'Albaida.
1: Han sigut acompanyats pel president del Consell d'Administració de l'empresa, José Manuel Soler, i han recorregut les plantes de producció per conèixer de prop l'activitat de la companyia i la seva vinculació amb el territori.
0: Tornem a Ontinyent. La Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia ha signat un acord amb les Acadèmies Òpera Ballet i Masters Ballet per a establir un model d'alternança en la direcció artística del pregó i la presentació de càrrecs de les festes de moros i cristians d'Ontinyent.
1: Segons l'acord, Masters Ballet assumirà la coordinació de l'espectacle en 2026 i Òpera Ballet ho farà en 2027, alternant-se a partir des d'aleshores de manera anual. La iniciativa busca garantir la qualitat, la continuïtat i també la participació del talent local en un dels actes més destacats de les festes. Escoltem en ordre a Saúl Blanco, gerent d'Òpera Ballet, i a Mari Carmen Monpó, gerent de Masters Ballet.
3: En el pueblo hay calidad, en el pueblo hay nivel, y por qué no podemos estar los dos ballets, los dos representantes de moros y cristianos, ¿no?, en Ontinyent, pues alternándonos y participando juntos en algo tan bonito.
4: Creo que independientemente de la particularidad de cada una de las dos entidades, creo que a la fiesta, en este caso en el pregón, se le puede aportar algo muy especial.
1: El projecte naix també de les reflexions del pregó de 2025 amb el coreògraf ontinyentí Marcos Moreu, i reforça l'aposta per una festa basada en el talent i els recursos culturals de la ciutat. Anem a escoltar ara Ricardo Calabuig, és el president de la Societat de Festes.
5: A raíz de l'any passat, en una conversa en el que va ser pregoner en Marcos Moreu, es va dir, bueno, tingueu així molta qualitat per a poder tirar mà d'ells, no? Crec que va ser ell el que ens va proposar, no?, o deixar caure damunt la taula de que hauríem d'arribar a un acord entre els dos ballets.
0: En l'àmbit cultural, les biblioteques de Llutxent i Fontanars dels Alforins acolliran aquesta setmana les darreres activitats del cicle Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, una iniciativa que es va encetar el passat 28 de març a Salem amb l'escriptora Noelia Vidal.
1: El projecte, impulsat amb la col·laboració del Departament d'Igualtat de la Mancomunitat, té com a objectiu donar visibilitat a les escriptores de la comarca que escriuen en València. El programa es tancarà amb la visita de Lucía Arenas a la Biblioteca de Llutxent el dimecres 10 de juny i d'Isabel Donet a Fontanars dels Alforins el divendres 10 de juny.
0: Canviant de tema, el Ministeri d'Agricultura ha publicat l'informe definitiu sobre l'evolució de la malaltia de Newcastle, que confirma la Vall d'Albaida com el punt central d'aquest brot a l'estat.
1: Segons les dades oficials, la comarca hi acumula un total de 10 focus confirmats en el que portem d'any. Els casos van començar a finals de desembre a Llutxent i s'han anat estenguent en explotacions de Terrateig, el Ràfol de Salem i Castelló de Rugat, afectant tant a granges de pollastres d'engreix com de gallines ponedores. Recordem que davant d'aquesta situació, la Generalitat Valenciana manté la vacunació obligatòria temporal a tota la zona.
0: Anem ara a Salem. Allà el grup municipal del Partit Popular ha denunciat reiterats problemes en el subministrament d'aigua durant els primers dies de juny, assegurant que el passat 31 de maig es va buidar el depòsit sense avís previ i que diversos dies del pont el municipi ha patit baixades de pressió. L'oposició critica la gestió del servei i reclama explicacions i solucions estructurals per evitar que la situació es repetisca cada estiu.
1: Segons el Partit Popular, aquestes incidències han afectat l'ús normal de l'aigua en els domicilis, mentre que qüestionen actuacions com l'ompliment de la piscina municipal en plena situació de baixa pressió. Per la seva banda, l'Ajuntament de Salem ha respost que en cap moment el veïnat s'ha quedat sense aigua i que només es va registrar una baixada puntual de la pressió, la qual cosa va ser solucionada pels serveis tècnics municipals. El consistori defensa la gestió pública del servei de l'aigua i atribueix part de les crítiques a intents per a generar alarma social i desgastar el govern local.
0: La Diputació de València finançarà la reforma i ampliació dels ajuntaments de Benissoda i Beniatjar amb noves inversions aprovades en el ple provincial. Els dos municipis ja havien adquirit els immobles necessaris amb ajudes provincials i ara podran avançar en les obres de millora dels seus consistoris.
1: Benissoda rebrà 300.000 euros per iniciar l'ampliació de l'Ajuntament i de la Casa de la Música en un projecte que permetrà ampliar els serveis municipals i crear nous espais per a la banda de música i la seva escola. I per la seva part, Beniatjar comptarà amb més de 400.000 euros per adequar un edifici que es convertirà en la nova seu consistorial i que també albergarà la farmàcia del municipi.
0: Anem a la Bèlgida perquè han completat dues actuacions destacades per a millorar les infraestructures també i els espais públics del municipi. L'ampliació del cementeri municipal i la reurbanització de l'entorn de la plaça de l'Església.
1: Pel que fa al cementeri, s'han invertit quasi 90.000 euros per ampliar la capacitat amb la construcció de 72 nous nínxols. Diego Ibáñez és l'alcalde del municipi.
6: A més, s'ha aprofitat la intervenció per a pavimentar amb adoquí el pati del cementeri i dotar de més zones d'ombra amb la plantació d'arbres. Ha sigut una obra financiada al 100% amb el Pla Obert d'Inversions 24-27 de la Diputació de València.
1: I d'altra banda, el municipi també ha finalitzat la remodelació de la plaça de l'Església i dels carrers adjacents de Sant Ramon, Sant Roc i Presó, amb una inversió de més de 400.000 euros finançada per la Generalitat Valenciana dins del Pla Conviure. De nou l'alcalde.
6: Era un projecte que veníem treballant en ell des de l'any 2019, però que amb la pandèmia i la posterior pujada de preus es va tindre que actualitzar i per això s'ha retrasat més del que haurem volgut. Però en definitiva, i al final ha servit per a modernitzar i donar-li una millor imatge a una part important del casc antic del municipi.
0: De Bèlgida a la Pobla del Duc, allà l'Ajuntament ha organitzat una jornada informativa dirigida especialment a la joventut per donar a conèixer les diferents oportunitats que ofereix la Unió Europea en matèria de formació, ocupació i experiències internacionals.
1: L'activitat tindrà lloc el pròxim dilluns 22 de juny a les 8 de la vesprada al Bar de Paula, a la zona de la piscina municipal sota el lema Europa compta amb tu. Durant la trobada es presentaran programes com les mobilitats Erasmus Plus, iniciatives de voluntariat europeu, opcions d'ocupació internacional, el programa Discover i altres recursos que són destinats a facilitar el desenvolupament personal i professional dels joves. A més, la sessió comptarà amb la participació de diversos joves del municipi que recentment han viscut una experiència europea a Polònia i que compartiran les seues vivències i respondran els dubtes dels assistents.
0: I parlant de joves, Ontinyent ha presentat una nova edició de l'Estiu Jove, a més d'una decena d'activitats d'oci per als mesos de juny i juliol dirigides a la joventut de la ciutat.
1: La programació inclou propostes com vesprades i nits a la piscina, música i tobogans, una partida de l'acertar, concerts joves, cinema a la fresca, una disco mòbil, una festa holi i una excursió a Aqualàndia. També repetirà el servei d'autobús gratuït a Gandia per a la nit de Sant Joan. El regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent és Àlex Borrell.
7: Moltes d'aquestes activitats són gratuïtes, altres requereixen d'una inscripció prèvia, així que vos recomanem que estigueu ben atents a les xarxes de l'Ajuntament i de la Regidoria de Joventut. Així que ja sabeu, vos convide a totes i tots a que gaudiu de totes aquestes activitats que des de la Regidoria de Joventut hem preparat amb tanta il·lusió.
0: I ara anem a posar el focus en tots els municipis de la Vall d'Albaida perquè ja estan així les obertures de les piscines municipals amb l'arribada del bon temps en una temporada que en molts casos es concentrarà entre el 12 i el 14 de juny.
1: Sí, així és. Ontinyent va ser un dels primers ciutats en obrir el passat 6 de juny amb l'Aquatló Ciutat d'Ontinyent i també una jornada d'activitats lúdiques. A més, també s'han millorat les instal·lacions del recinte. La resta de municipis van anar obrint de forma escalonada. Per exemple, l'Olleria i Albaida el dia 12, el 13 ho faran localitats com Bocairent, Agullent, Castelló de Rugat, Benissoda i el Ràfol de Salem. Montaverner ho farà el dia 14 amb diferents activitats i també cursos previstos. I dir que també alguns municipis ja han iniciat la temporada i altres estan retardant aquesta obertura per motius tècnics. També s'han obert inscripcions per abonaments, activitats d'estiu com natació, aquagym, i que podeu consultar tota la informació a través dels canals oficials dels propis ajuntaments i també a través del nostre web, on tenen tota la informació poble per poble, i per a que no hi hagi ningú dubte que ja va veient el tema de la piscina.
0: I tant. Ja parlem de les piscines més endavant, no queda molt. Però parlem ara, i acabem ja este Ser Comarca, perquè volem parlar de comerç, d'ocupació i de desenvolupament econòmic a on? A l'Olleria.
1: Sí, així és, perquè l'Ajuntament està presentant ara mateix una nova edició de la campanya campanya de bons comercials Reactivem l'Olleria, que mobilitzarà 40.000 euros en compres als establiments locals, i també està posant en marxa una nova convocatòria del Pla Reactiva, un programa que és d'ajudes destinat a fomentar l'emprendedoria, la contractació i la modernització de les empreses del municipi. I ho estan fent ara mateix,
0: ara mateix, en roda de premsa. Efectivament. I nosaltres se n'ha anat fins allí el nostre company Esteban Arroyo, i per conèixer tots els detalls d'aquestes iniciatives i analitzar la situació econòmica actual de la localitat, ens escolta ja l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal. Alcalde, què tal? Molt bon dia, benvingut.
8: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per fer-nos un directe importantíssim per a nosaltres, per a poder explicar el que bé esteu dient. I, bueno, pues ara anem a explicar-vos.
0: Clar, conta'm, Carmen.
1: Ramon, sí, volia preguntar-te quins resultats heu obtingut en edicions anteriors i què espereu aconseguir en guany respecte a esta campanya de bons comercials.
8: Pues mira, en edicions anteriors, les que hem fet durant els anys passats, la veritat que els que més s'han alegrat ha sigut el poble i el comerç local, no? Que en definitiva va enfocat ahir, no? Al nostre comerç local i als nostres veïns i veïnes, perquè veiem que els diners del poble es queden en el poble, perquè el comerç local és el comerç de proximitat i el comerç que ens coneix i sap que és el que més ens agrada, no? I això és el que volem fomentar des de l'Ajuntament de l'Olleria.
0: Esta campanya suposa, hem parlat, una injecció directa de 40.000 euros, no, Ramon?
8: Correcte. Eixos 40.000 euros aniran directament als contribuents, no? Als nostres veïns i veïnes, que en definitiva aniran a parar al nostre comerç i a la nostra hosteleria, molt important remarcar-ho també. I bueno, pues és una inversió que fa l'Ajuntament de 20.000 euros i 20.000 euros més que posaran els veïns i veïnes, i deixarà un total de 2.000 bonos, val, de 20 euros, que aniran directament al comerç i a l'hosteleria local. I això és importantíssim, no?, perquè donem vida al nostre poble i al nostre comerç local.
1: Uh-huh. Aprofitant que et tenim així en directe, m'agradaria preguntar-te quin missatge t'agradaria enviar als veïns per a que continuïn comprant al comerç local i participant en aquestes campanyes, i també per als comerços, que crec que encara poden adherir-se durant els pròxims dies, i preguntar-te també per la resposta. Què diuen els comerços?
8: Mira, avui hem estat fent recompte i n'hi ha 35 comerços adherits ja.
0: Molt bé.
8: I queda un dia, val? Resta un dia ja per a poder-se adherir, i la veritat que 35 comerços, la veritat que estem molt contents, molt, molt, molt contents, de que els comerços hagin respost bé, i jo crec que també la ciutadania també respondrà bé utilitzant el comerç, no? Bé utilitzant-lo, perquè n'hi ha un comerç que és palpable en l'Olleria, però vulguem potenciar-lo més, vulguem donar a conèixer més el nostre comerç, i això ho vulguem, perquè comprar la compra local pues fa créixer l'Olleria, no? I bueno, pues això sí, estos comerços i l'hostaleria, pues el que va a fer és repercutir directament en l'economia, en el creixement, en més diners així al nostre poble, i sobretot pues més vida als nostres comerciants i al nostre poble.
0: Clar, perquè ara passarem i volem parlar també del Pla Reactiva, però m'agradaria saber, clar, en un moment en què les grans plataformes de venda online continuen guanyant terreny, i això és així, no sé si campanyes d'aquestes característiques, projectes d'aquestes característiques, són més que importants i que han arribat i que van arribar per a quedar-se ja, per a cuidar el comerç local, precisament.
8: Sí, sí, totalment a favor, perquè el comerç, conforme has dit, online, pues cada vegada és més palpable, més utilitzat, no?, per tota la gent, per la comoditat. Però no hem de deixar de reconèixer que anar al comerç local és eixir de casa,
0: clar,
8: conèixer el nostre veí, conèixer el nostre tender, el nostre hostaler, i fer la seva xerraeta, estar en ella, i sap realment què és el que necessitem i què és el producte que més ens pot beneficiar, clar, a nosaltres. I això el que fa és fer poble.
0: Sí, és una experiència completa, que sempre dic jo. És una experiència completa, que moltes vegades ens oblida, però és que està ahí i és una experiència completa.
8: Perquè és molt còmodo comprar en el sofà, no?, de casa.
0: Sí.
8: És molt còmodo. Avui tenim el producte al dia següent o dos dies, però és cert que el nostre el nostre dia a dia el que fa créixer el poble és eixa unió, no?, entre les persones, entre els veïns, entre les veïnes, i això és el que fa, és eixir, conèixer la gent, comentar-se els problemes, en definitiva fer poble, que és el que més ens agrada a nosaltres, no?, quan treballem en el tema de la cultura, quan treballem en el tema de l'educació o el tema del desport, el que volem és fer poble, fer créixer el nostre poble, deixar de banda pues, el que fer diari de treballar i tot el que tots els problemes que van sorgint i sobretot enfocar-ho cap al positivisme de l'economia, no?, també.
1: Una altra manera, no?, de fer créixer l'Olleria, com bé deies, i paral·lelament a aquesta campanya de bons comercials, tenim una nova edició del Pla Reactiva. Quines novetats tenim respecte a edicions anteriors, Ramon?
8: Pues tinguem més empreses, que s'adhereixen a aquest Pla Activa, cada vegada es coneix més el Pla Reactiva, més ocupació i més futur. I això per a nosaltres és el principal, no? Per això, any rere any, traguem este Pla Reactiva i el millorem per adaptar-lo a les noves circumstàncies o inclús a les noves realitats que van sorgint, no? Tinguem en el programa Emplea per a poder donar empleabilitat a nous veïns i veïnes de la nostra localitat, fins una ajuda de 700 euros, val? Tinguem el programa Emprèn per a aquells joves o majors o qui vulguin emprendre, val? Fins un 1.500 euros, perquè sabem que emprendre un negoci, a part de tota la burocràcia que això repercuteix, pues, també és una gran despesa per a la butxaca del que vol del gran emprenedor, no? I si per algo es caracteritza l'Olleria és perquè sempre hem sigut un poble molt emprenedor, molt treballador i molt honrat, no? I ahí tinguem pues, les nostres grans empreses que han sorgit de xicotets comerços o de xicotetes empreses que a poc a poc han anat, gràcies al suor, no?, i el treball i constant i l'esforç, pues, fent-hi les grans empreses, no? I bueno, pues, cada vegada que sorgeix un comerç o un hosteler, veiem que cada vegada pues, ixen noves indústries o nous projectes, no? I això, ahí anem a estar nosaltres. I com no també, doncs el programa Innova. El programa Innova, tan important, a part de tots els cursos de formació que fem durant tot l'any, no?, per a que la gent estiga a l'avantguarda, no?, al capdavant de tot el que va innovant-se, tot, les xarxes socials, el com vendre a la gent, com poder adaptar-se als nous reptes que el globalisme i que les noves la intel·ligència artificial ens porta, no? Pues ixe programa Innova, pues, també una ajuda fins a 1.000 euros per a millorar, modernitzar i millorar les empreses locals de menys de 5 persones contractades. I això és important perquè creguem que les empreses han de ser més competitives, modernitzar-se i digitalitzar-se i adaptar-se a les noves circumstàncies i, com no, ser més productives i que tinguin un creixement més adequat a la nova realitat social, no?
0: Ramon, dels tres programes, hem parlat parlem de contractació, d'emprenedoria i innovació. Dels tres programes, consideres més necessari actualment un més que altre o els tres són necessaris?
8: Per a mi, en la meva opinió, crec que els tres són totalment necessaris perquè estan utilitzant-se els tres, no? S'agoten, no?, el crèdit. Però sí que és cert que quan tu no vas emprendre, conforme he dit abans, sempre necessita aquesta ajudeta, no?, aquesta ajuda que fa créixer. I com no, pues, bueno, però això és per a les xicotetes empreses, grans Clar. Empreses, igual com en les grans empreses quan vas a construir també està bonificat les tasses, no?, l'ICIO, les tasses no estan bonificades, però l'ICIO està bonificat al 95%, perquè creguem que quan uno va a fer una inversió gran o xicoteta, pues sempre necessita el recolzament de l'administració, i ahí estem nosaltres, no? Entonces, el programa Emprèn és un dels pilars fonamentals en el programa Reactiva, però no hem de deixar de costar també el programa Emplea i com no també el programa Innova. El programa Emplea va directe al treballador, no?, al contractat, i això també ajuda pues, al xicotet comerç, al xicotet comerç, que té unes despeses molt grans i que va a beneficiar-lo. I les grans empreses també estan contractant a través d'aquest aquest programa.
1: Ramon, heu detectat un increment de persones que estan decidint emprendre a l'Olleria?
8: Per sort, n'hi ha grans emprenedors així en el nostre poble que van obrint comerços, no? Tots els anys obrin noves oportunitats al nostre poble, perquè és un poble gran, és un poble dinàmic, i és un poble on hi ha una indústria molt important que genera riquesa, no? I aquesta riquesa, pues, gran part dels beneficis redunden en els nostres comerços, no? I en la nostra hosteleria. I creiem que, i jo estic convençut que cada any s'obrin noves oportunitats, nous comerços, per a portar endavant una nova vida, no? Tant de peluqueries, lenceria, restaurants o bars. Si vingueu a l'Olleria veureu com cada dia n'hi ha nous atrevits, no? Sí. Nous valents, nous emprenedors que es fan endavant en aquesta aventura, no? Del treball autònom o el treball en la xicoteta empresa.
0: Tant de bo continuem contant notícies d'aquestes característiques, perquè això significarà que s'estan fent bé les coses a la nostra comarca i, en aquest cas, concretament a l'Olleria. Alcalde Ramon Vidal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en directe avui. Una abraçada molt forta.
8: Moltíssimes gràcies i anime a tot el poble a participar en els bonos comerç de 20 euros que anirà directament als nostres comerciants i a la nostra hosteleria per a fer un poble millor i una Olleria molt més gran.
0: Gràcies, alcalde.
8: Adeu, que tingueu bon dia.
1: Igualment.
0: I gràcies també a Esteban Arroyo, que estava allà a l'Olleria per a seguir com ha sigut aquesta roda de premsa i per a fer esta connexió amb l'alcalde Ramon Vidal. I nosaltres deixem així Ser Comarca. La setmana que ve més, Carmen. Moltes gràcies.
1: Adeu, Miguel.
0: Adeu.

0: Una del migdia, 32 minuts. A veure, jo crec que... No sé si esteu d'acord amb mi, però canviem tema, anem a parlar ja de música des d'ara i fins al final del programa. Parlem ara de tango, que jo crec que té una cosa curiosa, que és una música que sembla parlar sempre de records, de ciutats llunyanes, de nits llargues, de gent que mira per la finestra pensant en alguna cosa que va perdre fa 20 anys, i tot això, i encara així, continua emocionant a gent que probablement mai ha estat a Buenos Aires, a Argentina. Doncs este dissabte el Teatre Chegaray d'On Tinyent es convertirà precisament en una espècie de milonga sinfònica amb essència de Buenos Aires. El nou espectacle de l'Orquestra Sinfònica Caixa d'On Tinyent. Un concert que barrejarà la força de l'orquestra clàssica amb el món del tango, des de Gardel fins a Piazzolla, i que comptarà amb músics i artistes internacionals damunt de l'escenari. Darrere tot això estarà i és Roberto Turlo, que és assessor artístic de l'orquestra i director d'este concert, que avui ens acompanya per parlar no només del programa d'este dissabte, jo crec que també de per què el tango continua tenint aquesta capacitat de tocar alguna cosa molt profunda, fins i tot en gent que no l'escolta habitualment, com és el meu cas. Roberto, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa. Què té el tango? Perquè continua emocionant inclús a persones que no tenim molta relació amb Argentina.
1: Bueno, pues es una pregunta molt interessant y yo lo que creo que té el tango es que, sobretot, a part del tango antic, tradicional, de Gardel, de Gerardo Mato Rodríguez, el tema del tango es que s'ha convertit en un fenómeno mundial des de Astor Piazzolla,
0: claro,
1: que el va fer triomfar a París i que ara s'escolta en totes les sales del món. I, evidentment, lo que té és elements de la música judia, elements de la música klezmer, elements de la música del jazz, elements de Bach, elements del folklore argentí, i tota aquesta mescla és el que fa que sigui tan atractiu, no? I, sobretot, que té una emoció fora de lo comú. Eixa música, com la té el flamenco i com la tenen les músiques autòctones de cada terra, no?
0: Clar. En este concert podem parlar que va des de Gardel fins a Piazzolla, però en realitat també és un recorregut per l'evolució emocional del tango, no? Podem dir.
1: Totalment. De fet, jo la meva il·lusió un poc era en un programa que està molt pensat, perquè evidentment si agarres un quinteto o agarres un sextet especialistes en tango,
0: sí,
1: que de fet ara parlarem dels convidats que tenim,
0: sí,
1: però clar, fusionar una orquestra clàssica, que habitualment fent este llenguatge clàssic, no? Tocant Mozart o Prokofiev o Shostakovich, i diguem... quina era la pregunta? Me n'han anat per les rames.
0: Que també és un recorregut per l'evolució emocional del tango.
1: Això és, el disseny del programa, això
0: clar
1: és. Sí, el que jo he volgut reflejar un poc en el programa és l'evolució del tango, inclús els dos convidats que tenim, que són Fabrizio Moccata, italià,
0: sí,
1: i Leonel Gasso, que és d'Uruguai, però sí, resident en Berlín, és un poc, també ells són autors de moltes de les peces que toquem en el concert. Entonces, n'hi ha una evolució des de 1900 principis en Gerardo Mato Rodríguez, un clàssic dels clàssics del tango, passant per Gardel, passant per Piazzolla, evidentment, i el tango contemporani, que estos, tant Fabrizio com Leonel, tocarem peces d'ells que tenen, evidentment, moltes influències de Piazzolla. Però és que és un viatge. És un viatge on hi ha des de l'Operita Maria de Buenos Aires, des d'on hi ha els clàssics que no poden faltar, com Libertango, des de... Vull dir, i sobretot que, bueno, crec que és un programa molt complet, en molta... molt de viatge.
0: Tu has definit, o tu definixes, crec, a tant a Leonel Gasso com a Fabrizio Moccata com dos bojos de la música. Què tenen d'especial?
1: Bueno, lo que tenen d'especial és que són autèntics, no? I sobretot que són molt coneixedors del llenguatge, perquè este tipus de... No solo es este tipo de música, és igual que quan parlem de fer un programa flamenco sinfònic,
0: clar,
1: o quan parlem de fer... si tu no tens ese llenguatge, esos patrons rítmics, esa cultura musical, pues bueno, la veritat és que és molt complicat que se senca d'aquesta manera. En tots els respectes, se pot tocar una peça de Gardel o de Piazzolla o tal, però si no se fa en el caràcter...

0: pues está molt bé la voluntat, però aquestes persones, crec que jo afortunadament vaig estar 15 anys treballant en uno dels pianistes de Piazzolla, penxides per Espanya.
1: Wow.
0: Pues tot això és el que te dona un poc ese coneixement del llenguatge, de l'articulació, de com se pot improvisar, com no, i de fer disfrutar a tant al públic no tenyent com a l'orquestra,
1: sí,
0: d'un altre llenguatge que sempre els aporta, tant a nivell tècnic com a nivell d'estil. No? Per això crec jo que tant Leonel, com més allà de que lo de boixos és perquè són uns, sí, apassionats, no? per aquesta música,
1: està clar.
0: També tenen algo de boixos com jo, però crec que, com diu una peça molt, molt famosa de... li ho vaig deixar per al públic perquè busqui què significa esta peça, no? Que de fet la farem en el concert, que es, val, diu Balada para un loco,
1: uh-huh,
0: i que la va composar Astor Piazzolla. Pues si se fixen en de què va estar este tema, jo crec que se farà al final del concert, però crec que tot el concert va de això, de Balada para un loco.
1: Ui, ja m'has deixat a mi, que vaig a buscar jo també.
0: Busca-ho.
1: Vaig a buscar jo també. Jo el que tinc molta curiositat és, clar, este tipus de programa a mi em dona, ja dic, molta curiositat, perquè barrejar una orquestra sinfònica amb bandoneó, veu, piano, dansa... com es fa això? Què canvia respecte d'un concert sinfònic més convencional que tots tenim en el cap?
0: Bueno, el que varia és... jo crec que no varia res, ¿vale? La meva opinió és, sí, que sí, no varia res, perquè avui en dia ja ho van fer Arienzo, per exemple, en la seva orquestra típica, en 1940, agarraven orquestes en violins, en bandoneons, en contrabaixos, i ja en aquest moment ho feien. Després Piazzolla ens ha ficat una base... meravellosa de peces escrites per a orquesta, o sea, està escrit per a orquesta de cordes, està... Lo que crec que és la fusió total és el fer-ho en el criteri. No es tracta de saber més o menys, es tracta de tindre el criteri i tindre la informació per a fer esta música en l'articulació que correspon, en les fraseixos que corresponen, i simplement jo crec que anem a disfrutar d'un concert meravellós, i sobretot perquè, clar, tenim una cantant argentina, tenim el bandoneonista que és uruguaià, que ara que és resident a Berlín,
1: sí,
0: i tenim a Fabrizio, que, bueno, ell és italià, però és una de les persones en Europa que més, diguem, fa en esta música en tots els festivals europeus. Ja té molta trajectòria i té 40 i pico d'anys, però està en quasi tots els festivals de tango en Europa. Fabrizio és, pues és un exponent, i això crec que fa que tingui aquesta autenticitat d'aquest programa. I després jo crec que les cordes han fet ja 3 sessions d'assaig.
1: Sí.
0: Estan disfrutant molt perquè crec que és, com tu dius, és un llenguatge diferent, però quan se li dona el caràcter que té i se, clar, treballa en la minuciositat, pues que a mi m'agrada treballar cada projecte en el que me fique, pues crec que arribarà al públic, o per lo menos és el que jo espere i per lo que estem preparant este concert en tanta il·lusió.
1: Jo vull parlar, encara que siga un momentet, d'aquest instrument del bandoneó, perquè sí, el bandoneó té una sonoritat molt particular, sí, jo crec que és un instrument que pràcticament et situa emocionalment abans fins i tot que comence la peça, no? Com som veí, ja sé on estic. Com és aquest instrument, Roberto?
0: Totalment. A mi, escoltar el bandoneón, jo no sé si a vegades pense també, tinc raïls, ho ha comentat moltes vegades, sí, tinc la fortuna, de veres, ho dic de veres, no sé si tinc algunes raïls. De fet, un dels meus millors amics, sí, que mantinc l'amistat per 10 o 12 anys, és uruguaià i va per tot el món, i sempre mantinc una relació amb ell, i ha estat ja, crec que 4 o 5 vegades en Uruguai, en Buenos Aires, també en Montevideo, en diferents parts d'Uruguai, i més, la gent d'allí connecta molt amb ella. En el tema del bandoneó, i a mi em fa plorar, aquest instrument,
1: sí, no?
0: és un instrument que me fa plorar, o sea, me fa caure les llàgrimes, igual que quan escolte cantar a una cantant argentina, uh-huh, en eixa passió, tal. El bandoneó és un instrument que, de fet, m'agrada molt la història perquè ve d'Alemanya.
1: Fixa't.
0: És un instrument que utilitzaven per a quan no tenien orgue les iglesias, pues duien el bandoneón que el podien transportar i ve del, si no recorde mal, de l'oest d'Alemanya i el nom ve de Band. Band era el que el va inventar i, evidentment, de tots els immigrants italians, alemans, clar, que van arribar allà al Riu de la Plata, allí se va quedar l'instrument i estos tipus, però allà a principis del segle XX, de 1900 i poc, pues van dir, este instrument mos encanta a nosaltres i el van fer seu, però evidentment ve d'Alemanya. I ells el que van pensar és que era un instrument que els donava aquestes característiques d'emoció, no? D'esta, sí, dels bajos fondos que hi diuen, de la melancolia. Jo dic que és com un fado, però portat allí, no? El tango.
1: Totalment.
0: Jo me comparen en aquesta tristor que tenen, però de repente converteix en alegria i en algo canalla, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Estic totalment d'acord. És que estaves parlant i estava escoltant de fons el bandoneón, saps? És com... Jo crec que és un dels instruments més emocionals que podem trobar. És un d'ells, eh? Hi ha molts, però este podria ser un dels més emocionals. Anem acabant ja, Roberto, però quan acabi el concert el dissabte, quina sensació t'agradaria que s'emportara la gent cap a casa?
0: Bueno, és molt senzill. Jo, en cada dels concerts que presente, bueno, jo soc oboe solista de l'Orquestra de València, sí, i després m'he fiquet sempre en molts projectes més menús, més grans. Jo sempre crec en un lema que és molt important. Per a mi és el més important del que tenim que transmitir els músics, més allà de la saviesa que puguen tindre molts. O... Jo crec que n'hi ha una paraula per a mi clau, que no és una altra cosa que la emoció, emocionar. I per a mi això és una manera d'emocionar, i és el meu lema, i aquesta manera d'emocionar, l'única manera és una, i és que el que passi dalt de l'escenari sigui de deberes, i que n'hi haga una passió, que és el que jo intente, una passió i un treball. Entonces, aquesta fusió del treball en la passió i en els elements que anem a ficar en l'escenari és el que jo crec que se va endur el públic. Perquè ahir no va haver... Estic segur que el públic s'emocionarà i se n'anirà feliç perquè nosaltres anem a donar el 200%. I el 200% en uns boixos solistes que n'hi ha espectaculars, en un treball que estem fent en l'orquestra brutal i tal, pues estic segur que anem a manejar emocions. Emocions i que se ho passen bé. No vull ni que profundissin en res, que se deixin portar i que disfruten de tot el que els anem a donar, i ja està, en això tenim prou, que s'emocionen.
1: Dissabte, a les 7:30 de la vesprada al Teatre Txegaray, el concert, que estarà dirigit per l'home que acabo d'escoltar, que parla i explica també les coses, assessor artístic i director d'aquest concert, Roberto Turro. Roberto, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i que vagi molt bé el dissabte.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Esperem a tots en el concert.
1: Adéu, bon dia.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies, bon dia.
1: I anem a continuar parlant de música en la recta final del programa. Serà en... No arriba, 2 minuts. Vinga, va.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
3: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
4: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
5: rico chimo.
6: Es ferretería.
5: Es iluminación.
6: Es baño y fontanería.
5: Es menaje y pequeño electrodoméstico.
6: Es ropa laboral.
5: Es cercanía, asesoramiento y confianza.
6: Bricochimo, Avinguda Almach 65 de Ontinyent.
5: Bricochimo.
6: Más que una ferretería, una solución siempre a mano.
7: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Recta final del programa. Ya anem a parlar d'un projecte que es fa molta il·lusió. Sabeu que Ontinyent continua commemorant este 2026 el centenari del naixement de José María Ferrero Pastor, una de les grans figures de la música festera valenciana, però esta vegada ho farà des d'un lloc diferent, els dels contes, també de la il·lustració i de la mirada dels més menuts. Parlem de El mestre que feia música amb el cor. És un projecte creat per Manolo Requena i Albert Quiñones per acostar la figura de Ferrero als xiquets i xiquetes. Un conte que es presentarà este dijous al Centre Cultural Caixa Ontinyent i que comptarà també amb la participació de l'alumnat de 5è del Col·legi Vicent Gironès. Hi ha una cosa molt interessant darrere de tot això, crec, perquè José María Ferrero continua sent una figura fonamental de la nostra música, però la pregunta és, sabem explicar avui qui era Ferrero, algú que té 10 anys? Sabem contar la música festera més enllà dels especialistes, les bandes o les comparses? Doncs de tot això, no sé si ens donarà temps, però volem parlar en els pròxims minuts amb Manolo Requena i Albert Quiñones, que ja ens acompanyen. Manolo, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Albert, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Benvinguts als dos. Anem al conte, perquè és una història preciosa. Recordo el nom, El mestre que feia música amb el cor. Manolo, en quin moment penseu des de la comissió que Ferrero havia de convertir-se en un protagonista d'un conte?
8: Pràcticament des del començament. Jo crec que va ser, si no la primera, la segona reunió, i va sorgir la idea, no? Que era el moment ideal, com tu acabes de dir, de fer arribar als més menuts, clar, els xiquets als quals, i les xiquetes als quals pot anar adreçada el conte, no han conegut el mestre, clar. Escolten parlar, escolten la seva música,
1: sí.
8: Perquè molts d'ells participen directament des moros i cristians, així a Ontinyent o en qualsevol altra població, i saben que hi ha una marxa que es diu Chimo, hi ha un pas doble que es diu Daniel Juan, o molta més música que escolten cada any i que es fa feliços. Era el moment de fer conèixer el mestre als més menuts, i millor manera que un conte, que en este cas jo pues, humilment he aportat la part del text. Em vaig oferir directament a la comissió i es va semblar bé, i jo crec que va ser la tercera reunió quan vaig dur ja una primera proposta de text i de projecte cara a Caixa Ontinyent, que és qui editarà
1: a mi em pareix
8: conte.
1: Molt complicat, Manolo, t'ho deia, veres, ara parlarem de les il·lustracions, però em pareix molt complicat fer un conte curt, perquè no és massa llarg, un conte curt, explicant i que entre pràcticament tot el que ha pogut fer en la seva vida, o va poder fer en la seva vida el mestre Ferrero.
8: Jo partia d'un avantatge, i és que doncs, la família Ferrero Silvaje per a mi és una família molt especial. Jo tinc una relació personal en tots ells, especialment en Daniel, que hicim a festes i som amics de tota la vida, però bé, jo vaig tindre també la sort de conèixer el mestre en vida i aleshores partia d'un coneixement personal de la biografia i dels fets que he pogut transmetre d'una manera senzilla, perquè un xiquet veja, i a més vaig pensar que la millor manera no era que ho contara jo, sinó que ho contara ell mateix. I aleshores és ell mateix qui parla i qui conta la seva vida, la seva experiència amb la música, amb la família i amb Ontinyent, que són els tres pilars de la història, i que en realitat són els tres pilars que duen a esta commemoració del centenari.
1: I anem a la part visual, Albert, perquè, clar, també jo crec que és un repte important, perquè Manolo ha dit, no, bueno, jo tenia una base molt sòlida perquè coneixia la família i tal, perquè arriba el projecte, Albert, i tu què? Dius, home, clar, a veure com fem això. Ha sigut molt complicat o com?
9: Bé, sempre és complicat perquè ja sempre està l'autoexigència.
1: Sempre.
9: Però no, tenia un text fàcil d'entendre, Manolo ha sabut transmitir-ho als més menuts, i jo l'únic que faig és posar figures al seu text en la seva medida. Jo intento aportar amb les imatges o intentar vincular-les d'alguna manera, o si veig algun detall tal vegada que és important, va sorgint a medida que es va fent, sobretot amb el plantejament que li vaig mostrar a Manolo i Manolo va estar molt content quan ho va veure, almenys sí que li va convèncer d'un principi.
8: Des del començament.
1: Clar, perquè és complicat, Albert, jo crec que no caure en eixos tòpics de sempre, no? De, quan penses en música festera d'un mestre i tal, és complicat fer això, no? I més per a xiquets.
9: Sí, i bueno, clar, és complicat, almenys l'acertar o...
1: No caure en el tòpic, no?
9: Exacte, i però bueno, tal vegada jo no sé si caic moltes vegades o no, o podem caure també, són coses que si passen ens ho permetim i ja està.
1: Molt bé,
9: però
1: molt bé.
9: Simplement pues el fet de crear un contingut, de crear un llibre, algo físic, i que diguem que arribe, que immortalitzem amb allò, almenys la imatge més primitiva dels xiquets, el que és el personatge com José María Ferrero, que tots el coneixem, com hem dit, durant la música, i el que has dit tu també, des de que és un xiquet, des de que son pare ensenya l'instrument de la trompa, des de que té els seus mestres, que diguem, parlem d'un mestre, però que no oblidem que també ha tingut ells
1: mestres,
9: els seus mestres, clar, que avui en dia estan un poc en reivindicacions.
8: Sí, sí, molta reivindicació, i fa falta donar-li el valor que tenen, la figura dels mestres, encara que sí, la paraula mestre està utilitzada com en València s'utilitza, que és per a qui dirigís la banda, no? I ser concepte de mestre. I va permetre, Miguel, un moment, sí, i això clar, que no, estan, no està en el guió,
1: no.
8: Però així falta un tercer element important, i vaig a convertir-me jo en l'entrevistador. Si a mi Miguel em pregunta del text, si li pregunto pregunta Albert de la imatge, el conte per primera vegada en la col·lecció contindrà un codi QR en una gravació preciosa, ja vos ho puc avançar, que ha fet Miguel Coy, i jo vull preguntar-li a ell què ha sentit participant d'este projecte, perquè a mi de seguida que li vaig comentar em va fer moltíssima il·lusió, i quan vaig rebre la setmana passada l'última versió, que és la que apareixerà en el codi QR, i que això permetrà que un xiquet que no, o una xiqueta que no sàpiga llegir pugui estar mirant les imatges i llegir-lo. Per això és molt important per a mi. I vull preguntar, Miguel?
1: Pues mira, em dona molta vergonya a mi això, perquè parlar de mi en el meu programa és un poc raro, però he de dir primer que gràcies, ja ho vaig dir en el seu moment públicament, encara que no vaig fer referència al conte en concret, però gràcies per comptar amb mi, perquè des d'esta casa, des de la SER, des de Ràdio Ontinyent, estem dins d'este any, volem fer coses i col·laborar dins de l'any Ferrero, i este podria ser una de les coses, però a nivell personal i a nivell particular es multiplica per dos o per tres. Per què dic això? Perquè jo no sóc d'ací, jo no sóc d'Ontinyent, jo no sóc de la Vall d'Albaida, jo sóc un nouvingut, des de fa 9 mesos que estic treballant d'ací, vivint d'ací. I per a mi rebre un encàrrec d'aquestes característiques que, de cop i de repent, formes ja part de la història d'Ontinyent, hòstia, per a mi és hola, d'on he de firmar. Saps? Així que molt, molt, molt content, també he de dir que molt orgullós de fer el que hem fet, i gràcies a Manolo i a la comissió per pensar en mi i fer esta gravació d'un conte, que és un conte molt bonico, i com tu dius, jo crec que per als xiquets i les xiquetes que encara no saben llegir, és una gran oportunitat per a escoltar la història. Imagina que gràcies.
8: Gràcies, gràcies a tu en nom de tota la comissió, perquè jo crec que s'ha redonit el projecte. La il·lustració és fantàstica. Albert, que coneix també el poble, coneix les característiques, ha pogut reflectir elements patrimonials com Santa Maria, com el Parc Mestre Ferrero. Bé, la imatge final no la vull desvelar, però és una imatge apoteòsica que tanca el conte. La tinc així davant, ara mateix.
1: És clar, jo és que no he vist dues il·lustracions, no he vist més, clar, és que està tot molt
8: incert. És que acabem de rebre la prova d'impremta que es presenta ara després demà, i agrair molt també al Col·legi Vicent Gironès, a la meva germana Tona Requena, que evidentment molta gent també la coneix, i a Vanessa Esparza, que ha mogut al grup de cinquè de teatre i que farà una cosa molt bonica i molt inclusiva, perquè el conte el contaran els xiquets, seran els protagonistes de la presentació, però a més es farà amb el text i amb els pictogrames, que puguem fer-lo més inclusiu encara que el teu àudio al final. Vull dir que un poc és un projecte des que a mi m'agraden, perquè al final de la commemoració d'un centenari el que queda és allò escrit, en este cas allò escrit, allò dibuixat i allò que es pot escoltar, perquè els llatins ja dient que verba volant, scripta manent, és a dir, allò que es diu se ho endú el vent, no? Però el que s'escriu queda per sempre.
1: Manolo, el mestre que feia música en el cor, volies parlar més de la persona que del compositor?
8: Volia parlar dels dos, però és que és veritat, escoltar qualsevol de les composicions, jo participe també de Saudita, és a dir, jo soc saudita com el mestre, hem compartit la comparsa que ell funda després d'haver sigut mossàrab també, i clar, escoltar Saudita, que és una marxa que trenca en el seu moment moltíssim, en l'any 68 quan la dedica a la comparsa, hem pogut recuperar també la comparsa, la partitura original, sí, perquè la teníem molt, molt desgastada en el pas del temps i hem recuperat la partitura, és una de les coses que ja tenim en la nostra seu, i sempre he notat això, i sobretot en els pasdobles. Jo m'avorrone cada vegada que sent Daniel Juan, però per a mi la festa comença cada any escoltant el Reina de Fiestas 1960, perquè per a mi és un pasdoble que em du a la meva infantesa quan no era ni fester, i ma mare em duia a veure passar la reina la nit de la presentació, i d'això estic parlant de fa molts, molts, molts anys, és a dir, això és de 1960, doncs jo vaig néixer en el 64, tot això. Però sí, transmetre que el mestre, a pesar que sempre era un home seriós, és veritat que el primer contacte que tenies en ell era un home seriós, després en casa, en la família, evidentment no, però en la música va tindre uns mestres fantàstics, i sobretot vull reivindicar, com ja ho vam fer l'altra vegada, la figura del padre Vicent Pérez Jorge, que és el seu mestre i el seu pare musical, i aconseguís un grau de música festera excels en algunes peces.
1: Em queda un minut, però vull fer esta pregunta als dos, no sé si em donarà temps. Si Ferrero poguera veure avui o a partir del dijous un xiquet o una xiqueta llegint este conte, mirant les teues il·lustracions, Albert, llegint la teua història, què penseu que li faria més il·lusió? Tu que el vas conèixer, tu que coneixes a la família, Albert, pots pensar, però...
8: Jo crec que s'emocionaria molt, no, Albert?
9: Jo entenc que sí.
8: Tindrem la sort de comptar en la seva Pilar,
1: clar,
8: que a pesar dels 90...
1: No, tinc una lluita. Bueno,
8: allí la tindrem, m'ha confirmat, la vaig veure després ahir, m'ha confirmat que allí la tindrem en primera fila, en les autoritats com li correspon, perquè jo és una de les coses que m'agrada d'este any, i és que puga... Jo crec que el mestre ara, evidentment, en 100 anys, s'emocionaria de segur. S'emocionaria moltíssim. I jo crec que nosaltres també estem. Tu també, Miguel?
1: Sí.
9: Albert,
1: sí,
9: no? Sí, evidentment.
1: És una història i és un projecte molt il·lusionant. L'any sencer, tots els actes que s'estan preparant, però en concret d'este que estem parlant, que es presentarà este dijous, a partir de les 7 de la vesprada, este conte que el mestre que feia música amb el cor. Se n'anem perquè arribem a les dos, Manolo Requena, Albert Quiñones. Enhorabona als dos.
8: Als tres,
1: bueno, sí.
9: Exacte.
1: I gràcies per haver vingut avui a contar això. Es vegem el dijous.
8: Això espere, que
1: vinguis. Vinga, adeu. Se n'anem, arribem a les 2 del migdia. Recordeu, molt important.
10: Sigueu bones persones.
1: Adeu.
11: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, vamos con la última hora del incendio que afecta a Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Las llamas siguen descontroladas. Y el viento complica a esta hora las labores de extinción. Son ya más de 3.600 las hectáreas de terreno arrasadas por este fuego. Estamos en Huelva. Santiago González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí. 23 medios aéreos están trabajando justo a esta hora en las tareas de extinción. Las llamas siguen activas y se abren paso por el término del municipio de Gibraleón, donde ha sido necesario desalojar incluso a unas 70 personas en una finca. El consejero de emergencias en funciones, Antonio Sanz.
14: La mayor actuación y la mayoría de los medios aéreos están dirigidos a ese flanco izquierdo. Estamos encontrando eucalipto, pinares, matorral.
13: Es un fuego que ha avanzado con gran rapidez debido a rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y una tasa de crecimiento estimada de hasta 200 hectáreas por hora durante las primeras horas del incendio.
12: A la y media regresamos a Huelva. La otra imagen hasta ahora está en Barcelona.
15: Vengo fins aquí per veure el Papa. D'aquí 10 dies... Yo faz 96 años.
12: El Papa visita a esta hora la Catedral de Barcelona y sí, está hablando en catalán.
16: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
12: León XIV, alternando el catalán y el castellano. Por la tarde va a participar en una vigilia en el Estadio Olímpico y mañana estará en la Abadía de Montserrat, epicentro de los abusos en la Iglesia catalana, frente a la catedral ahora mismo. Laura Pons, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Así a la 1:30 ha llegado el Papa León XIV, ha bajado del coche oficial que le ha dejado justo delante de la puerta de la catedral de la capital catalana. El pontífice ha sido recibido por centenares de fieles que esperaban su llegada, les ha saludado emocionadísimos los fieles, los seguidores gritaban ¡viva el Papa! Se nota, se siente, el Papa está presente. Estos son algunos de los cánticos de los fieles antes de que el Papa entrara a la catedral para la oración de la hora media, que es lo que hace en estos momentos dentro. Al salir, se espera que el pontífice dirija unas palabras a los cristianos que llevan horas esperando bajo un sol de justicia. Acto seguido se dirigirá al Palacio Episcopal. Por la tarde tiene una audiencia con el presidente Salvador Illa y termina la jornada hoy en un acto multitudinario en el Estadio de Montjuïc.
12: A 1:30, Joan Solés nos va a contar cómo ha sido ese vuelo desde Madrid. Mariola Lourido pondrá el foco en el papel de la mujer en este viaje, relegada a un tercer o cuarto plano, y escucharemos al gobierno que sigue entregado, sigue living con el Papa. Elma Saiz, encantada con la visita al Congreso de los Diputados, en la que el Papa, recordemos, también cuestionó la eutanasia o el aborto.
18: Vemos en el Vaticano un aliado a nuestra visión humanista del mundo. Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente.
12: Consejo de Ministros eclipsado por esa visita papal, y es verdad que al gobierno le ha venido Dios a ver esta semana. Eso sí, la visita del Papa no ha impedido que los periodistas le preguntaran en la rueda de prensa posterior al Consejo a la portavoz por el juicio al hermano de Pedro Sánchez, que ha quedado ya visto para sentencia, o por el caso Leire. El Masaiz niega contactos entre la fontanera y el presidente del gobierno.
18: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díaz. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
12: Estaremos en Badajoz y en el juicio de la Kitchen, donde esta mañana ha terminado su declaración el excomisario Villarejo. El Consejo de Ministros, por cierto, ha dado luz verde también esta mañana al primer paquete de ayudas para climatizar centros sanitarios y centros escolares en un día de muchísimo calor en el sur, y donde los padres y madres sevillanos han estado en la calle junto a los profesores para pedir una correcta climatización de las aulas.
19: Mi hija me ha dicho, yo no quiero ir al comedor, papi. Paso calor, no, lo siguiente.
20: Mi hija dice que pasa muchísima calor. Ya te digo, el otro día salió con sangrándole la nariz por un golpe de calor que le dio.
21: Los niños no pueden estudiar, les afecta la salud, porque los niños están más pendientes de los ventiladores. De
12: las
21: agüitas.
12: Medidas de ayuda que avanzó en hacer en Seremos la ministra Gesen y que hoy ha dado este primer paso necesario, porque este final de curso está siendo horrible, especialmente para los escolares.
11: Hora 14, con Javier Casal.
12: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Colectivos Ultra han vandalizado esta noche los primeros trabajos de transformación del Valle de Cuelgamuros. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido en el antiguo Valle de los Caídos, que ha amanecido con la maquinaria pintada con mensajes de exaltación franquista y contra el gobierno. Además, el Ejecutivo ha vuelto a poner en marcha para este verano el Verano Joven, con descuentos del 90% en autobuses y del 50% en trenes para jóvenes de entre 18 y 30 años, de manera que puedan viajar por España y Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
12: El tiempo con Jordi Carbó.
23: La temperatura está subiendo menos que ayer en el Cantábrico y su área de influencia, también en el Mediterráneo, sobre todo porque a ratos tenemos nubosidad abundante, también con ratos de sol, y estas nubes solo dejarán alguna lluvia de carácter débil. Sí que entre Aragón y Cataluña, sobre todo en los Pirineos, pero también en la parte más oriental de la Ibérica, alguna tormenta podrá descargar con intensidad, pero de manera local. Y temperaturas igual o más altas en la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, máximas cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
12: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Nick Sutherland en el control de sonido. Arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
11: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acaba de cumplir 6 meses en el cargo. Él y su equipo, claro, hacen balance positivo. La oposición, por contra, tiñe de sombras esta etapa. Pérez Llorca asumió la responsabilidad de hacerse cargo de un consejo marcado por la nefasta gestión de la DANA de su predecesor, Carlos Mazón, antes, durante y después de la tragedia. Pero es que además se ha sumado una huelga educativa que dura ya 5 semanas, una movilización de los médicos que se repetirá la semana que viene, por citar solo los casos más llamativos. A ellos se suma también en las últimas horas un director general, el de Transparencia, Jorge Bellver, imputado en el caso Azud. Los problemas se van acumulando y el presidente de momento solo se presenta como una especie de mediador de conflictos, olvidando que él, la Generalitat y el gobierno que preside es una de las partes implicadas en todo esto, que las reivindicaciones se dirigen precisamente a su consejo. Esta actitud también es falta de responsabilidad y de respeto a la ciudadanía, que merece un presidente que se remangue y baje a la arena. Parece que Pérez Llorca ha confundido institucionalidad con indolencia.
11: Hora 14, Comunidad Valenciana.
0: Y sobre uno de esos conflictos de los que hablábamos, sobre el de educación, con algo de retraso, eso sí, sobre el horario previsto, los sindicatos ya tienen el documento con la última propuesta de la Consellería de Educación, que incluye, como estaba previsto, una inversión en medidas total, una inversión total de más de 3.300 millones de euros. Inés Miró, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ana. Esa partida incluye, por ejemplo, 1.400 millones para infraestructuras educativas, un aumento de personal docente de 7.700 maestros, 5.000 nuevas contrataciones y 2.700 específicos por la bajada de ratios. Un descenso de ratios del 12% en primaria, 17% en la ESO y un 20% en bachillerato. También una bajada media del 17% en las ratios de FP y un 10% en las escuelas oficiales de idiomas. El aumento salarial llegará a ser de 200 euros al mes de media. Esto supondrá una inversión total de algo más de 800 millones. Se incluyen también las medidas negociadas en simplificación burocrática. En materia de inclusión se suma un 30% de docentes para el próximo curso, con 135 nuevas plazas de audición y lenguaje y 36 aulas hueco más. En valenciano se compromete un plan de formación del profesorado, especialmente en zonas castellanoparlantes, pero se deja claro que todo se hará bajo la legislación vigente, es decir, la Ley de Libertad Educativa, que se aprobó en la etapa de José Antonio Rovira como conseller.
0: Los sindicatos están hasta ahora valorando el documento que les ha llegado hace más o menos una hora para comprobar si incluye todos los puntos pactados en la larguísima reunión que se celebró ayer. El presidente ha valorado positivamente el diálogo y el entendimiento entre la consellería y los sindicatos. Afirma que la reunión de ayer fue muy productiva porque se alcanzaron algunos acuerdos. Ya invitado a todas las partes a seguir en esa línea. Juanfran Pérez Llorca.
3: Quan tots mos sentem en una taula i a diàleg i a enteniment, jo crec que hi ha que valorar-ho en positiu. I és que mai s'havia plantejat un repte tan important que va suposar una transformació per a l'educació. Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Evidentment, ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
0: Por cierto, ya hemos sabido que les Corts no llevarán finalmente a la Fiscalía a las 3 docentes que protestaron durante el Pleno del Parlamento Valenciano del pasado 21 de mayo al que asistieron invitadas por Compromís, pero sí que se les va a prohibir el acceso a la Cámara.
2: Así lo ha acordado este martes la mesa del Corts, donde Vox y PP tienen la mayoría tras analizar el informe de los servicios jurídicos de la Casa. Asimismo, la resolución aprobada recomienda a los grupos parlamentarios a que instruyan a las personas que inviten a la Cámara, a que respeten las instituciones y no provoquen desórdenes públicos. Durante este pleno del pasado 21 de mayo, que estuvo marcado por la huelga docente en la educación pública no universitaria, las tres profesoras, desde la tribuna de invitados, lanzaron billetes falsos con las caras de la consellera Ortí y del presidente y gritaron consellera dimisión.
0: La mesa también insta a los grupos parlamentarios a instruir a sus invitados para que mantengan las formas, pero el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que es el grupo que invitó a estas docentes, afirma que no darán ninguna instrucción a sus invitados sobre cómo han de comportarse y avanza que recurrirá a la resolución de presidencia. Dice que es un síntoma del talante de la mayoría de PP y Vox en les Corts.
4: Y un reflex del tarannà, del talant absolutamente autoritari de la presidencia de les Corts y de esta mayoría que está a anys llum del que está pasando al carrer y que té por de que el carrer entre en esta institución. quan hauria de ser la cosa més normal del món que el que està passant al carrer tinguera un reflexe en aquestes corts i existís quan va ser una protesta absolutament pacífica.
0: Y el presidente al que escuchábamos antes ha hecho esas declaraciones durante la inauguración de la cuarta edición de la jornada Comunidad Valenciana hacia el futuro, organizada por la agencia Europa Press, donde ha anunciado que esta misma semana se va a poner en marcha el sistema que permitirá a las entidades colaboradoras de certificación intervenir en la tramitación de expedientes de energía. Así se da un paso más, según Pérez Llorca, en la simplificación administrativa.
2: Según el presidente, de esta forma, los colegios de ingenieros e ingenieros técnicos, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana podrán evaluar la documentación de las instalaciones eléctricas del grupo 2, es decir, las que no necesitan evaluación ambiental ni declaración de utilidad pública. Asimismo, podrán revisar las renovables mediante un trámite informático específico, de forma que sea todo más ágil y eficiente, incluido el pago de tasas. El presidente también ha anunciado que a finales de este mes presentarán la Alianza Valenciana por la Seguridad y la Defensa.
0: Y hoy también hemos sabido que el PP va a suspender provisionalmente de militancia al director general de Transparencia, Jorge Bellver, después de que la Audiencia de Valencia haya confirmado su imputación en el caso Azud.
2: Así lo ha solicitado el presidente del partido, Juanfran Pérez Llorca, que afirma que es lógico, aun respetando la presunción de inocencia. Él también, presidente de la Generalitat, no ha aclarado si le cesará del cargo.
5: Pedí a mi partido que activase lo que marcan nuestros estatutos, pero lo lógico es que eso se lo suspenda de militancia en el Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia, hasta que se confirmen si esos hechos pues, son así o no lo son. Yo no me gusta especular y tengo que montar mucho respeto por mi Comité de Derechos y Garantías. Se aplicarán los estatutos del partido sin ninguna excepción.
2: Por su parte, el síndic socialista en les Corts, José Muñoz, afirma que lo coherente es que cese a Bellver porque si es malo para el partido, tampoco será bueno que siga en su puesto en la Generalitat.
6: Si el presidente de la Generalitat y presidente interino del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca, quiere ser coherente, lo que debe hacer es suspenderle de militancia del Partido Popular y cesarlo como director general, porque no es ni más ni menos que el área de transparencia. Es decir, es que está muy relacionada, ¿no?, con esta situación. Entiendo que Pérez Llorca acometerá también la segunda cuestión, ya que depende de él directamente y en su mano está, fundamentalmente porque también la lectura que se hace es absolutamente terrible, ¿no? Lo que es malo para el Partido Popular y por eso se le suspende de militancia sí que es bueno para los valencianos y por eso se mantiene en el Consejo.
0: Y sobre la instrucción de la DANA, la jueza ha vuelto a preguntar al expresidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, si va a aportar de forma voluntaria los mensajes y llamadas que intercambió el día de la riada una vez se haya aceptado ya su personación en la causa.
2: Además de ofrecerle declarar voluntariamente como investigado hasta en tres ocasiones, la jueza le preguntó el pasado 28 de abril si aportaría voluntariamente su listado de llamadas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, así como los mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería relacionados con la emergencia que causó 230 muertes. También hizo extensivo este ofrecimiento a las facturas correspondientes a los listados de llamadas. Días después, el 8 de mayo, la representación legal del expresidente remitió un escrito al juzgado de Catarroja alegando que estaba esperando la resolución de la audiencia. Dado que finalmente la audiencia ha aceptado su personación en la causa, la jueza le recuerda a Mazón esta petición. En caso de que voluntariamente los aportase, la jueza ordena a la letrada del juzgado su cotejo.
0: Y el pleno de les Corts de la semana que viene va a ser un superpleno. Se celebrará solo el miércoles, incluirá el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición a los presupuestos, las preguntas de control al presidente, la convalidación del decreto del taxi, además del debate del dictamen de la comisión de la DANA con los votos particulares de socialistas y de Compromís.
2: Y pese a que el gobierno valenciano sigue sin concretar los pactos a los que ha llegado con Vox para poder presentar en les Corts el proyecto de presupuestos, el síndic de Vox, José María Llanos, ha reiterado hoy que ha pactado con el PP que la Academia Valenciana de la Lengua sufra un recorte del 25% en sus cuentas y que esa reducción es condición para que su grupo dé el respaldo que el PP necesita para sacarlas adelante.
7: Hace política con la lengua valenciana, con el idioma valenciano, imponiéndonos un idioma extranjero siguiendo la normativa del Instituto de Estudios Catalanes. Por tanto, quien hace política fundamentalmente es la Academia Valenciana de la Lengua. Yo creo que lo dije bien claro y le dije que se reduciría un 25% y que si se quiere aprobar unos presupuestos, se reduciría un 25%.
2: Por su parte, el portavoz popular, Nando Pastor, sigue sin confirmar que se haya alcanzado ese pacto y afirma que cuando se debaten las enmiendas a los presupuestos se negociará y se verá qué es lo que se puede acordar.
1: Yo le digo que estamos hablando, consensuando, y eso en política es decir mucho, porque es trabajo que se está haciendo todos los días, a diario.
8: Xàtiva té una història que no sols es veu o s'escolta, se sent en el cor. Aquest mes, viu el Corpus i la mítica crema de Xàtiva com mai abans. Tots els caps de setmana de juny, vine a les nostres noves visites guiades i teatralitzades, inclusives i adaptades per a persones amb discapacitat visual o auditiva. Informació i reserves en xativaturismo.com. Ajuntament de Xàtiva.
0: Y mañana miércoles vamos a ver algunas nubes, de hecho pueden caer algunas precipitaciones débiles y dispersas en el sur de Valencia durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas van a bajar ligeramente o se mantendrán sin cambios. Se escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
11: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
9: Bona vesprada, avui és dimarts, és 9 de juny. La vaga educativa continua en punt mort. La vivenda segueix sent un dels grans reptes. Les iniciatives per la igualtat de la dona continuen deixant empremta i les temperatures ja marquen l'inici de l'estiu. Així estan les coses a la Vall d'Albaida. Amb núvols, però amb sa focor. Lluís Francesc, bona vesprada.
10: Hola, Tomàs. Molt bona vesprada. La influència de l'anticicló deixarà una situació d'estabilitat i predomini de cels poc nuvolosos o buidats a la major part de la península. Sin embargo, per als nostres interessos, este imatge es presenta més nuvolós hacia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I és que l'entrada de vents marítims, per moments moderats, seran determinants al creixement de la nuvolositat durant la jornada. Hem de dir que les temperatures estan en descens. La màxima es quedarà lleugerament per davall dels 30 graus. La pròxima matinada no descartarà en pluja feble. Dimecres serà una altra jornada calcada a la de dimarts, amb cels entre intervals i nuvolosos, vents marítims com a predominants i temperatures de nou en descens, les màximes al voltant dels 25 graus, en un ambient més bé bascós.
9: I en aquest moment la temperatura Ontinyent és de 23 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre 22 i 25. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 24 a Llutxent i 25 a Guadasséquies. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
24: Cariño, ¿duermes?
25: ¿Con este calor?
24: ¿Y si abrimos la ventana?
25: Ya está abierta.
24: ¿Y si ponemos el ventilador?
25: Ya está puesto.
24: ¿Y si cambiamos el colchón?
25: Eso podría funcionar.
8: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
9: Ens centrem en la vaga educativa. La reunió maratoniana entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents va finalitzar ahir després de 12 hores de negociació sense acord definitiu, però amb el compromís del govern valencià d'enviar avui una proposta actualitzada i de mantenir la reunió prevista per a dijous a les 9 del matí, on el document serà analitzat i sotmès a consulta de les bases sindicals. Anem a ampliar tota aquesta informació també de la veu de Carmen Úbeda. Bona vesprada.
26: Bona vesprada, Tomàs.
9: En la trobada s'han tancat avanços entre els àmbits, la reducció de la burocràcia, la millora de les infraestructures educatives i la revisió de les ràtios, tot i que encara no s'ha firmat cap acord a l'espera de la validació per part de les organitzacions sindicals.
26: El principal punt de desacord continua sent la pujada salarial. STEP, Comissions Obreres i UGT exigeixen reobrir la negociació per considerar-la insuficient o mal interpretada, mentre que AMPE i CESIF defenen el pacte ja firmat, encara que admeten la necessitat de tornar a parlar-ne en el futur. La conselleria confia que el professorat acabi avalant els avanços, mentre que els sindicats valoren el canvi de predisposició després de les mobilitzacions, però insisteixen que el text encara presenta carències i haurà de ser el conjunt del professorat qui tinga l'última paraula en la consulta.
9: A nivell comarcal, les mobilitzacions es centren avui a Ontinyent.
26: El Centre Cultural Caixa Ontinyent acollirà a les 7 de la vesprada l'estrena del documental La veu dels vaguistes del 88 i una taula redona posterior amb entrada gratuïta i aportacions a la Caixa de Resistència. Xus Soriano és membre del grup de treball del documental i assembleari de l'Assemblea de Docents Comarcal.
27: La idea va ser que una vegada vam començar la vaga indefinida, moltes persones, diguem, ens venia al cap el fet de de quan alguns o algunes dient com l'afrontarem, o al final fer una mirada enrere, no? I veure com 200 en el passat pues van aconseguir pues arribar al punt en el que van arribar, no? Com van sortejar totes les dificultats.
9: I de nou ens centrem a nivell comarcal, concretament a nivell municipal en aquesta vaga. A Bocairent s'ha viscut en les últimes setmanes diverses mobilitzacions en el marc d'aquesta vaga indefinida del professorat valencià. Han tingut lloc actes de suport a la comunitat educativa i també del veïnat, com pot ser la concentració del 13 de maig a la plaça de l'Ajuntament i la marxa fins al parc de l'estació del passat 20 de maig.
26: A més, el ple municipal del 4 de juny va aprovar per unanimitat un acord en defensa de l'educació pública i de suport al sector educatiu, reclamant més recursos humans i materials i el diàleg entre les parts implicades. Xavi Molina és l'alcalde.
13: I continuarem demanant que des de la interlocució amb els agents implicats i amb les administracions implicades, amb la Conselleria d'Educació al capdavant, doncs siguin capaços de trobar solucions i de resoldre les dificultats que al llarg de les últimes setmanes de mobilització els docents han posat damunt de la taula.
9: Tenen tota la informació al web de Ràdio Ontinyent. I a la capital comarcal, l'Ajuntament ha tret a licitació les obres per a la construcció de 12 habitatges públics al barri de la Vila, amb un pressupost de més de 3 milions i mig d'euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins a l'1 de juliol.
26: L'actuació s'emmarca dins del conveni de regeneració urbana subscrit amb la Generalitat Valenciana i suposa un nou avanç en la revitalització del centre històric de la ciutat. Els nous habitatges, que inicialment es destinaran a lloguer per a joves, s'alçaran entre els carrers Trinitat, Callarís i Roses. El projecte inclou també places d'aparcament, espais complementaris i la recuperació de l'entorn de la muralla sud. Escoltem les paraules d'Òscar Borrell, regidor de Patrimoni.
14: Tenim lo que és la licitació de les obres. Ara les empreses que opten, que ja ens han mostrat des de l'Associació de Constructors de la Vall d'Albaida, es han mostrat a la predisposició perquè també es fa molta il·lusió. I aleshores els contratistes ara prepararan l'oferta, faran la mesa de licitació i l'oferta guanyadora, pues, ja en uns mesos, quan es formalitzi tot el contracte, podrem dir que començaran les obres.
26: En aquesta entrevista a Hoy por Hoy, Borrell ens ha avançat novetats sobre la troballa d'uns antics arcs descoberts durant unes obres municipals al barri del Poble Nou d'Ontinyent el passat mes d'abril. L'escoltem.
14: Amb el Poble Nou, que estem al voltant de l'església de Sant Miguel, no? s'ha descobert quatre arcs que pot ser una ermita dels anys del segle XII-XIII.
9: I de la Vila passem al Poble Nou, on Ontinyent està avançant també la regeneració d'eixe centre històric amb una nova inversió de 16.000 euros de la Diputació de València, destinada a aquest barri. Aquesta actuació dona continuïtat als treballs de rehabilitació urbana impulsats al Poble Nou, després dels 415.000 euros rebuts l'any passat per a l'expropiació d'immobles i la creació de nous espais públics.
26: El projecte contempla la reurbanització de diversos carrers i la creació de places enjardinades i zones d'estada, millorant la connexió entre diferents punts del barri, com el mercat municipal i la plaça de Sant Domingo. També reforçarà l'accessibilitat amb una plataforma única, eliminació de barreres arquitectòniques i un nou mobiliari urbà.
9: La vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Anguís, ha destacat que la iniciativa busca revitalitzar el centre històric i afavorir cada vegada més persones que opten per viure a aquesta zona.
15: Continuen treballant en la rehabilitació i revitalització del casc antic d'Ontinyent i en este cas del Poble Nou. La veritat és que estem molt contents i orgullosos de la nostra aportació a este projecte des de la Diputació de València. Hem començat ja el projecte de l'enderrocament de les vivendes i a continuació començarà també tot el projecte de reurbanització i, com vos dic, també rehabilitació d'un barri com el Poble Nou i el carrer Teixidor tan emblemàtic per a tots nosaltres.
26: I per la seva part, el regidor de Territori, Òscar Borrell, ha assenyalat que el projecte aposta per la regeneració urbana, la creació d'espais de convivència i la millora dels serveis per a la ciutadania.
14: Una actuació que comença així al carrer Major, una zona que es vitalitzarà en l'obertura del carrer que donarà al carrer Teixidors, amb la demolició de les 14 vivendes que gràcies a la subvenció de la Diputació de València s'ha aconseguit per adquirir les vivendes, fer les demolicions i obrir carrers i obrir places i espais que van a servir per a fer espais de convivència i que fins des d'ací, del carrer Major fins al mercat, tinguem tot l'eix de Teixidors, zones d'acondicionament i d'espai de convivència per a la ciutadania.
9: I un apunt abans d'agafar aire. El consistori ontinyentí ha recordat que fins al 13 de juny es poden arreplegar els kits del nou servei de recollida de residus, amb cita prèvia per habitatge a través del web municipal.
26: El nou sistema entrarà en funcionament el 15 de juny i forma part del model de gestió de residus que el consistori implanta amb la col·laboració de la ciutadania per avançar en sostenibilitat i millora ambiental. Les comunitats amb sistemes porta a porta o mixt poden sol·licitar directament el seu codi d'accés a l'APP sense recollir el material.
9: I són les 2:26. En un minut, justament, parlem de prevenció d'incendis.
16: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
17: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
16: Claro, dime.
17: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
16: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es No Te Quedes Sin Sol, una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
18: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
9: Ontinyent ha presentat la campanya Ontinyent contra el foc 2026 a la plaça de Sant Carles, un programa de voluntariat ambiental que fa 13 anys que es desenvolupa per a la vigilància i prevenció d'incendis forestals durant l'estiu. El dispositiu, que s'inicia el 12 de juny, compta amb la participació de voluntariat que realitza rutes en vehicles tot terreny i també a peu per les zones forestals del terme municipal, en diferents torns horaris al llarg del dia i la nit.
26: La iniciativa, oberta a persones majors d'edat amb prèvia inscripció i formació, busca reforçar la protecció de les serres d'Ontinyent en els mesos de major risc d'incendi, amb un sistema organitzat des del Departament de Medi Ambient i la implicació del voluntariat veterà i també nou.
9: En aquest sentit, l'Olleria acull avui a les 6 de la vesprada a la sala de plens de l'Ajuntament una xerrada sobre prevenció d'incendis forestals.
26: Durant la sessió s'abordaran qüestions com l'autoprotecció de les vivendes, la normativa sobre l'ús del foc i les actuacions que cal seguir en cas d'incendi. La iniciativa busca conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció i la implicació col·lectiva en la protecció del medi natural.
9: I ens quedem a aquest municipi perquè s'ha presentat fa una estona la campanya Reactivem l'Olleria, amb l'emissió de 2.000 bons de 20 euros destinats a fomentar el comerç local, una iniciativa que suposa una inversió total de 40.000 euros en el teixit comercial del municipi.
26: Els bons es podran adquirir a partir del 15 de juny i es podran utilitzar fins al 18 de juliol en els 35 establiments adherits. Resta un dia per a que els comerços entren en aquesta iniciativa. Ramon Vidal és l'alcalde.
19: Aquests 40.000 euros aniran directament als contribuents, no? Als nostres veïns i veïnes, que en definitiva aniran a parar al nostre comerç i a la nostra hostaleria, molt important remarcar-ho també. És una inversió que fa l'Ajuntament de 20.000 euros i 20.000 euros més que posaran els veïns i veïnes i deixarà un total de 2.000 bonos de 20 euros que aniran directament al comerç i a l'hostaleria local.
9: I contar-los que l'Ajuntament d'Ontinyent, la Diputació de València i la Societat de Festers presentaran aquest dijous a les 6:30 de la vesprada a la Sala Gomis el disseny dels nous arcs ornamentals d'il·luminació que decoraran el recorregut de l'entrada de moros i cristians.
26: Els nous elements incorporaran símbols vinculats a Ontinyent i a les seues festes amb l'objectiu de reforçar la imatge i l'atractiu visual d'un dels actes més emblemàtics de la Setmana Gran.
9: I de l'àmbit cultural, les biblioteques de Llutxent i Fontanars dels Alforins acolliran aquesta setmana les darreres activitats del cicle Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, una iniciativa que es va encetar el passat 28 de març.
26: El projecte, impulsat amb la col·laboració del Departament d'Igualtat de la Mancomunitat, té com a objectiu donar visibilitat a les escriptores de la comarca que escriuen en València. El programa es tancarà amb la visita de Lucía Arenas a la Biblioteca de Llutxent el dimecres 10 de juny i d'Isabel Donet a Fontanars dels Alforins el divendres dia 12.
9: I als esports, els atletes del Cabo Ontinyent Estrologístic van competir el cap de setmana en diverses proves d'alt nivell. Destaquem en la de la Nucía al campionat d'Espanya sub-16. Joel Gandia va ser setè en perxa. Missa de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia de Sant Rafael, a la Vall d'Albaida, la d'Agullent. I és dimarts, és 9 de juny. Que tinguem bon dia.
11: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
12: 2:30, 1:30 en Canarias. Segunda fase del viaje del Papa León XIV. El Papa ya está en Barcelona, donde a esta hora ha participado en un rezo en la catedral, alternando el uso del catalán y del español.
20: Estimats germans i germanes,
3: Amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. El Concilio Vaticano II define el oficio divino.
12: El Papa, que durante este rezo ha hecho un llamamiento a la unidad y a la armonía. Estamos allí en Barcelona, Susana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Si ha sido un acto diocesano, esto es estrictamente religioso, en esta catedral, ante unas 500 personas vinculadas todas ellas al templo, religiosos, trabajadores, voluntarios, catequistas. El Papa ha presidido el rezo de la hora sexta o la hora media, que consta de un himno en latín, ha hecho también tres salmos, ha cantado tres salmos en catalán y una oración final, todo en versión reducida, respecto a lo que es habitual de duración. Y posteriormente ha pronunciado una homilía, ha ido alternando, catalán y castellano, y en la que ha recordado la tradición católica catalana y ha apelado a la unidad y a trabajar por la armonía.
3: Por tanto, es importante para cada uno de nosotros no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día.
4: Acabada la homilía, el Santo Padre ha visitado la cripta de Santa Eulalia y ha orado ante el sarcófago que contiene

0: Amb l'arribada de l'estiu, Ontinyent torna a activar un dels programes de voluntariat ambiental més consolidats i importants del municipi, Ontinyent contra el foc, un dispositiu de vigilància forestal que cada any mobilitza desenes de persones voluntàries per protegir les serres del terme municipal durant els mesos de major risc d'incendi. Avui parlem d'esta nova edició amb la regidora de Medi Ambient, Sayo Gandia, i també amb Sergio Gandia, que viu esta experiència des de dins, des de com a voluntariat. Els donem la benvinguda als dos. Sayo Gandia, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: I Sergio Gandia, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Sayo, comencé per tu. Torna on tinguin contra el foc. Què representa este programa per al municipi?
1: Bueno, pues yo creo que es un programa molt important, ¿no? Y necessari, perquè al final, encara que les persones voluntàries que participen del programa simplement el que fan són tasques de prevenció, és molt important, ¿no? Perquè esa primera, esa detectar de primera mà un conato d'incendi, un ray de fum, ¿no?, fa que moltes vegades puguem previndre una desgràcia major. I aquest és el paper que fan els voluntaris contra el foc, d'eixir a la serra, vigilar, desplaçar-se a punts que ells consideren estratègics per a poder detectar possibles pues això, amagos d'incendi que després ells podrien ajudar a solucionar.
0: Parlem d'un projecte molt consolidat a la ciutat. Quants anys porta en marxa i com ha anat evolucionant?
1: Bueno, pues aquest any ja fa, són 13 edicions ja que està en marxa. Hem tingut un número considerable de voluntaris que s'ha mantingut al llarg del temps, entre veterans, persones veteranes que van començar des del primer dia i s'han mantingut fins a esta edició, que encara estan ahí. I també, pues, enguany tenim la sort també d'haver comptat amb molta gent jove que s'ha apuntat al programa. I aquesta combinació entre persones veteranes i gent jove, pues, està molt bé perquè uns van aprenent d'altres.
0: Uh-huh. Sergio, com vas començar tu en Ontinyent contra el foc?
2: Sí, hola, perdoneu, però vos sento un poc mal, per la distància, però en fi, estic un poc acoplant-me. A veure, bueno, jo vaig iniciar, va ser una de les persones que vam començar el grup en l'any 2014, en l'estiu de 2014, i bueno, pues això, vam començar un grup de gent divers, alguns es coneixíem, altres no, i vam començar a compartir, pues, bueno, les rutes i tal, i va conèixer, alguns coneixíem més el terme, altres menys, i el que vam fer, bueno, pues, un poc, uns teatres, pues, jo, per exemple, pues, feia molts anys que a mi en algunes zones concretes o alguna fonteta en concret i tal, pues, no havia estat, i pues, gràcies al voluntariat pues, m'han donat l'opció de bueno, pues, retornar a aquests llocs, aquests indrets d'un terme que, per a o per bé, pues, no, últimament no havia anat.
0: Mm-hmm. Què és el que a tu et va motivar a fer-te voluntari?
2: Bueno, jo sempre he tingut una motivació poc mediambiental, doncs vaig ser des d'escaus, vaig estar un temps en el centre excursionista, després vaig estar un temps en el grup de muntanya, i bueno, sempre he tingut inquietuds en el tema de doncs, els jocs del terme, les fonts, el meu pare també doncs, em va ensenyar de xocotera, sobretot el tema del barra de Sarongers, doncs, el recorrem amunt i avall, i bueno, que pràcticament com un joc, però que al final bueno, doncs, tindries el Pou Clar, el Pou Ulleta, eren jocs que jo doncs, de petit anava i tenia aquest sentiment de conservar tot allò, el patrimoni forestal que tenim en Ontinyent, que és magnífic, és espectacular, que molta gent no el coneix, perquè són gent que s'han fet urbanites, vivim en el poble, però no sabem el que tenim, no? I entonces pues, la motivació va ser un poc el que va fer cridar i anar i apuntar-me i començar i bueno, pues portem ja esta la tercera 13 anys ja que portem en la campanya.
0: Uh-huh. Enguany són 46 els voluntaris que esteu en el programa. Sayo, és una xifra positiva, no?
1: És una xifra molt positiva perquè aquest número de gent es permet pràcticament cobrir tots els torns que van fent-se al llarg de l'estiu i, per tant, també permet aquesta, com te dic, aquesta combinació, no?, intergeneracional entre gent més jove, gent més veterana. Uns van aprenent d'altres, van coneixent el terme, van coneixent també les normes, no?, d'aquest programa, perquè és un programa que també té n'hi ha que complir unes instruccions, no?, per a poder participar en ell i unes formacions que també se fan per a que tota la gent que isca a la serra pues, tinga una mínima cobertura de seguretat. Estem contents, la veritat, de la resposta. És molt important quan la gent repeteix, és perquè està de gust, és perquè es tracta bé, és perquè és gent que estima realment la natura, estima el medi ambient, i per tant, si anem sumant cada vegada més gent, doncs és molt important per a l'Ajuntament.
0: Sergio, com és un dia normal de vigilància a la serra?
2: Bueno, pues com supongo que estava comentant Sallo, pues tenim premarcats uns horaris. Per matí pues, comencem a les 10 del matí fins a les 2. Després el torn de la vesprada comença a les 4 i mitja fins a les 8 i mitja, i després el torn de la nit comença de les 8 i mitja fins a les 12. Depenent del torn que ocupa, bueno, sempre és el mateix. El que es fa és es queda en el company o els companys que vagin així a la ruta, que està prèviament establint en un full que fem nosaltres, més en la coordinació. Normalment és Carmen Marina la que porta aquest tema. Entonces, el que fem és coordinar-nos un poc i cada un pues, sabem l'horari que tenim i en qui ixim. Entonces, bueno, que demà hi ha la policia local i allí pues, el company o la companya que vagin així aquest dia pues, s'agarra la clau del vehicle, bueno, es firma una fulla allí en la policia, com que el fa responsable del vehicle i que és el que hi ha en aquest dia en aquest torn, es va, s'agarra el vehicle i després el que es fa és fer una comunicació a l'Observatori Forestal de Vallada, perquè clar, no n'hi ha que oblidar que nosaltres estem coordinats per mig del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria de Mitjà Ambient de la Generalitat Valenciana. Al final, bueno, hi ha una coordinació que nosaltres ho veurem ahir pel nostre costat, i entonces el que es fa és, bueno, es diu quantes persones van eixir, ells normalment ens informen de la preemergència que n'hi ha, perquè no és igual que estem en preemergència 1, 2 o 3, en funció de la calor, de les circumstàncies mediambientals que puguin haver en aquest moment, i entonces s'inicia la ruta, hi ha unes rutes preestablides, i entonces, pues, bueno, pues, mira, anem a fer la ruta de, no sé, anem a pujar-se a Sant Esteve, pues, puges a Sant Esteve el vehicle, des d'allí el que fas és parar i fer una parada estàtica, el que fas és pues, mirar els prismàtics, veure que no n'hi ha ningú fum, si hi ha gent que està allí en el paratge, pues, l'informe de que no poden encendre foc, bueno, fas un poquet també d'informació de la gent dels usuaris del mig forestal, conscienciació, dissuasió, perquè, clar, tenen en compte que nosaltres a vegades pensem que no mos veuen, però realment mos estan veient. Hi ha gent que potser vol fer alguna cosa rara o mal, al veure-nos a nosaltres, però automàticament, doncs, aquesta idea o aquesta cosa que tal, doncs, evidentment no la fa. Per exemple, allí en el Sant Esteve, el torn de la nit, hem encontrat moltes voltes gent que puja, bueno, antes més, no? La gent va conscienciant-se i nosaltres també anem conscienciant-los. Per exemple, per la nit, on hi havia gent que pujava en lamparetes d'estes de l'humogàs, en un ciri, o sigui, hem vist moltes coses d'aquest tipus, no? Llamant un poc informant la gent, i home, escolta, perdona, estem en un espai forestal, no pots tindre si foc perquè podia caure, podia provocar un incendi, i bueno, pues, a poc a poc jo note cada vegada més, o sigui, ja és una de les de mil que notes alguna persona que no està en una lampareta d'estes de piles. I això, bueno, peguem la volta pel terme i l'horari que fem és tornar a la base, comuniquem al pic de ballar que hem acabat el torn, deixem el cotxe, deixem les claus a la policia local i un poc acaba el torn. No sé si no vull expandir-me molt més.
0: Sí. Hi ha també moments de tensió, no?
2: Bueno, afortunadament... I
1: regles a Sergio, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Sí. Sí, afortunadament no han tingut, llevat d'un cas que vam tindre unes companyes, l'incendi que va haver passant el que és Gramellons, ja en terme de lo que és Fontanars, llevat d'aquell tema, doncs, tampoc han tingut coses tan molt, molt greus, m'entens? Bueno, sempre ens han tingut, la veritat és que s'ha respectat bastant, no sé per què estem vosaltres, no? Tampoc vull dir que vull ficar-me una medalla, però sí que és evident que fem un treball de dissuasió, la gent sap que estem per ahir, els primers anys sí que van tenir molt de problemes, el tema de les cremes agrícoles de les casetes i tal, i això, doncs, poc a poc, la veritat és que cada vegada és molt raro que tingués que anar a algun lloc perquè hi ha algú que ens és un foc i no tal, o sigui, vull dir-te jo que la nostra llavor, jo suposo, pues, per lo que veu i per les actuacions que fem, pues, cada vegada són menys. Nosaltres el que volem és no actuar, si no actuem, perfecte, bon senyal, m'entens?
0: Sayo, recordem tots, no?, grans incendis forestals que han hagut, parlem de la nostra comarca, d'ací, de Ontinyent i la Vall d'Albaida, recordem grans incendis forestals. Creus que, per el que deia també ara Sergio, que hi ha més conscienciació social, avui que fa anys?
1: Jo crec que aquell incendi que es va marcar a moltíssima gent, no? Moltíssima gent van participar en aquell moment en les tasques d'extinció quan van demanar persones voluntàries i tot, i això va crear molta consciència ambiental. Jo crec que sí, perquè almenys en el que és la nostra zona portem uns anys d'una tendència positiva, no? Hem tingut molts poques sustos als darrers anys i s'està mantinguent pues, aquesta ausència d'incendis. És complicat perquè malgrat que tenim consciència ambiental o cada vegada més dins se suma aquesta consciència ambiental, també hi ha gent que fa negligències, que no mesura el perill, suposo que ho haurà dit Sergio perquè jo l'escolté prou fluixet, i això, però bueno, de moment podem dir que hem tingut molta sort en els últims anys i que ojalà es mantingui aquesta tendència positiva d'evitar que tinguem algun susto.
0: Uh-huh. Sergio, hi ha zones del terme d'on tinyent, o Sallo, dona igual qui dels dos, que solen requerir més atenció que altres?
1: Bueno, això te ho comentarà millor Sergio, que és el que està al peu del canyó ahí fent la vigilància i en els companys, i segurament sí, n'hi haurà termes o zones on s'acumula més gent i per tant suposen més perill per a... L'any passat nosaltres, per exemple, en el Pou Clar van detectar una negligència molt greu i van tenir que cridar la policia i tot perquè n'hi havia una gent que proper d'un camí del Pou Clar estava intentant encendre un foguet per a cuinar.
0: Vaja. Digues, Sergio, digues.
2: Sí, bueno, lo que está comentando Sallo, ¿eh? Nosotros siempre que han visto a una persona que no está haciendo una cosa correcta, pues lo que se hace es un poco llamarle un poco a la orden, explicarle siempre en molta disuasión y en molta bona manera, en molta masquerre, pues y dirle que no estaba haciendo bé, que tal, y entonces intentar que no se fuera. A ver, los últimos años tenemos ahí un poco conflictivo, que sobretot per les nits del fin de setmana, divendres, dissabte a la nit, en el qual s'acumula molta gent que puja a sopar, a prendre la fresca, en la zona de Sant Esteve. Entonces, bueno, es que hay problemas de pedir incendios, sino de tránsito, de coches de amunt, coches de baix, chavales y chavales que pugen en motos, moltes cuadrilles, y molta gent. Quan hi ha dies d'emergència 3, quan fa molt vent de ponent, estem fa alguns dies d'agost i tal, doncs és una zona molt problemàtica, perquè si es produirà algun problema, doncs evacuar aquella gent doncs seria problemàtic. Però, en fi, intentem ahir un poc portar-ho. M'entens? És complicat.
0: Uh-huh. Sergio, creus que participar en este programa canvia la manera de veure i de cuidar la muntanya?
2: Sí, totalment. De fet, bueno, no sé si tu ho comentes, jo vaig començar el programa el 2014 i a raó d'estar en el programa, pues, jo estava en altres temes i en el 2010 em vaig presentar a oposicions de vigilant forestal i vaig estar 6 anys de vigilant forestal

0: que pueden inscriure's i bueno, el perfil és pot participar qualsevol persona major d'edat que realitzi la inscripció en medi ambient i se li explique com funciona tot i bueno, i si n'hi ha menors d'edat entre 16 i 18 anys, pues que caldrà una autorització d'una pare, mare o algun tutor o tutora, ¿vale? Però també podrien participar. Això sí, en guany posen com a requisit que per a poder ser conductor cal tindre el carnet de conduir almenys en una antiguitat de 2 anys, és important. I les primeres eixides, per a la gent nova, recomanem que isquen en les persones ja que tenen més experiència dins d'este programa perquè poden aprendre molt i després ja poden funcionar a soles.
1: Sergio, què li diries a la ciutadania? Perquè, doncs, com ha dit Sayo, tu que estàs ahí al peu del canyó, no? Que estàs ahí vigilant i que sou els voluntaris de On tenien contra el foc. Què li diries a la ciutadania que estigui escoltant-nos ara per a que extreme les precaucions aquest estiu?
2: Bueno, pues es lo que estem ja un poc comentant, ¿no? O sea, que n'hi ha unes normatives que no es que fique l'Ajuntament d'On tenien, sinó que es fica la mateixa Conselleria de Mig Ambient i la Generalitat Valenciana, en el qual, pues, des del dia 1 de juny fins al dia 15 d'octubre estan prohibides totalment les cremes. Després, pues, bueno, la gent que fa, pues, en les casetes pot fer una torrà, una paella i tal, pues, evidentment, ha de fer-ho dins d'uns paelleros que estiguen reglamentàriament fets. No val fer-ho allà enmig de qualsevol puesto, tienen que tener unas características, unas dimensiones, unas paredes, una chumenera, un matachispes, o sea, tiene un poco de precaución. La gente que va a las áreas recreativas, els paellers de Ontinyent ja els van eliminar fa uns anys. Com vam començar a entrar, doncs vam començar a veure que hi havia uns paellers que no complien la normativa, i entonces, bueno, doncs l'Ajuntament va actuar en acord de la Conselleria. Doncs, per exemple, hi havia un paellero en la zona de Fuset, es va eliminar, hi havia uns paellers en la zona de la Camellón, es van eliminar, hi havia uns paelleros en la zona de Sant Esteve i la gent de les jumeneres de Sant Esteve, de la Junta i tal, pues, el que van fer va ser tancar-los d'alguna manera perquè no es poguessin gastar, perquè, pues, bueno, van tindre un cas d'unes persones franceses en Sant Esteve que en un migdia, en ple emergència 3, pues, van anar allí i van encendre foc. Mm. I clar, les cendres, pues, igual poden volar i tal. Entonces, bueno, vull dir que tot ha anat un poc evolucionant i, bueno, la gent va ser conscienciant-se. També, pues, evidentment, hi ha sancions perquè algú sempre, algú hi ha qui incomplís la normativa, i entonces, bueno, pues nosaltres el que fem és això, pues, estar ahí, mirar i conscienciar, dissuadir, perquè no es facin aquest tipus d'actuacions.
1: Sayo, per acabar ja, protegir les serres és una responsabilitat compartida de qualsevol ciutadà, és una responsabilitat de cada un i compartida. Quin missatge t'agradaria llançar a la ciutadania de cara a aquest estiu?
0: Missatge a la ciutadania, pues, sobretot responsabilitat, com ha dit Sergio, precaució, evitar perills innecessaris que puguen posar en perill pues, el futur de les nostres serres, del nostre patrimoni natural, però sobretot les meves paraules són d'agraïment a les persones voluntàries que van a participar en guany del programa, desitjar-los molta sort, que vagi tot molt bé, que gaudisquen moltíssim de conèixer el terme, de protegir-lo i bueno, pues entre tots i totes intentar valorar aquesta feina que ells fan i posar-la en valor per a que cada vegada Ontinyent sigui una ciutat més protegida i més verda.
1: Doncs, Sayo Gandia i Sergio Gandia, gràcies als dos per parlar-nos novament d'este inici del programa Ontinyent contra el foc. I Sergio, si en qualsevol moment necessiteu difondre qualsevol informació, o bé ho podeu dir a Sayo Gandia per a que ens ho diga i ho fem a través de les zones de Ràdio Ontinyent, o així tens el telèfon de Ràdio Ontinyent per a comunicar-ho quan vulguis. Gràcies als dos.
0: Moltes gràcies, Ràdio Ontinyent, per estar ahí sempre.
1: Gràcies, bona vesprada. Gràcies.
2: Bona vesprada, adeu.
0: Vale, bona vesprada.
3: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
4: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú.